0: Encetem el llapis de memòria de l'Albert Espinosa amb La vida sigue igual, de Julio Iglesias, que aquest és el primer gran hit de la seva carrera i, de fet, amb ell va guanyar el Festival de Benidorm de 1968, una cançó que el Julito va compondre a l'hospital mentre es recuperava d'un gravíssim accident de cotxe que va estroncar la seva carrera com a porter del Real Madrid. I aquí, Albert, veig certs paral·lelismes amb tu, perquè tu anaves per porter del Barça.
1: Sí, jo jugava al Salevín del Barça.
0: Encara que era, mica, però...
1: Era porter, jo sempre dic que era molt bo, perquè ningú ho pot demostrar ja, era boníssim, i era el que més m'agradava a la vida, jugar a futbol, era una bogeria, podia passar-me el cap de setmana fent 14, 15 partits, i curiosament aquesta cançó a mi em recorda molt al meu pare, que li agradava molt aquesta cançó, però... Sobretot quan vaig entrar a l'hospital, tenia una mare hospitalària que deia, bueno, que ens va ensenyar a tots els nens que tenien càncer a ser valents a la vida, a l'amor, al sexe, i era una dona increïble de 90 anys que cada matí posava aquesta cançó a tot volum a l'hospital i ens explicava això, que les coses passen i ella deia que viure és aprendre a perdre el que has guanyat. I aquesta cançó sempre em recorda aquella mare hospitalària que em va ensenyar que qualsevol pèrdua és un guany. I jo encara, cada dia, tinc un tocadiscos que m'encanta i cada dia em desperto amb una cançó del Julio Iglesias. Són diferents, però és un homenatge. Jo crec que aquesta gent gran que supera els 70, 80 anys, que sap on estan totes les pedres i t'ensenya una mica com no tocar-les, no? I com aconseguir vibrar-les, no? I, bueno, a mi m'entusiasma el Julio i té una mica a veure amb el llibre, no? Al llibre hi ha un personatge que rep una acusació que no sap si és de veritat o és falsa i recordo el que deia el Cary Grant, no? El Cary Grant deia que la teva forma de ser el que tu ets, el teu honor, per dir-ho d'alguna manera, és com un coixí ple de plumes i que si algú el posen entredit és com si les plumes marxessin al vent, no? Que encara que al final puguis demostrar la teva innocència, és molt difícil recollir totes les plumes, no? I crec que el llibre també parla una mica de, bueno, les traïcions o les acusacions falses i, no sé, és curiós, però a mi crec que aquesta cançó et desperta la felicitat de viure i sempre ho ha fet.
0: Però això que dius de les acusacions falses, tu que sempre escrius de vivències pròpies, és que tu ho has viscut, això?
1: No, jo no, però jo vaig tenir un metge que és una mica del que va la novel·la, no? Hi havia un metge a l'hospital que li van acusar d'algú molt greu i anys després me'l vaig trobar. I em va impactar molt com va viure tota aquella acusació que va rebre i em va emocionar molt la forma en què s'ho van prendre ell i la seva família, no? I li vaig demanar un dia que em regalés la història per poder-la explicar. I ell és el que em va dir la frase aquesta de Cary Grant, que em va tocar molt. I jo sóc dels que quan em diuen o m'expliquen alguna cosa d'una persona, jo no m'ho crec si no ho he viscut o he vist en primera persona.
0: Doncs ara no s'estila, en aquests temps que corre.
1: Bueno, però jo crec que és molt important, no? Crec que és molt important confiar, no? En els teus ulls i en les teves oïdes, no? I crec que el llibre parla també una miqueta d'això.
0: Que ara parlaves de la figura de la mare hospitalària, que trobo que no n'hem parlat prou, almenys en els mitjans, d'aquesta figura, que al final són herois, els veritables herois. Qui era la teva mare hospitalària?
1: Bueno, era una dona que va néixer aquí a Barcelona, que tenia 90 anys, que havia fet, jo crec que 20 feines diferents, s'havia casat 3 cops, tenia 12 fills, però es va passar quasi els 10 anys que jo vaig estar a l'hospital i ja tenia una malaltia pulmonar molt greu i ens va acollir a tots com si fossin els seus fills hospitalaris, amb la qual cosa cada nit, quan s'anava el teu pare i la teva mare, pujàvem allà, ens feia un colacau... I a mi em vaig tenir la sort que em va explicar les 7 regles per ser feliç. Em va dir un dia, recordo que vaig ser l'únic que no li van donar passe de fin de setmana, i em va dir, t'explicaré les 7 regles de ser feliç. I jo crec que vaig tenir la sort d'escriure tot el que em relatava o escrivia en papers. No en tenia res en aquell temps, però amb els anys m'he adonat que era una sàvia i em va donar eines per ser feliç i sempre vaig pensar que dels 30 nens van morir 29, només vaig quedar jo, i vaig tenir la sort d'aprendre d'una persona gran, i jo estimo molt la gent gran, perquè penso que tenen una saviesa que la comparteixen amb tu.
0: Anem a l'important, quines són les 7 regles per ser feliç?
1: Clar, molta gent m'ho demana, eh? Home. Passa que el problema, Jordi, és que ell em va dir que només ho podia explicar quan veiés que la meva mort s'apropava. Però jo era un adolescent, i bueno, jo tinc una amica, sempre em diu, fas mala cara, hauries d'explicar-ho ja, però jo com era un adolescent li vaig dir, home, deixa'm explicar una. I una me la va deixar explicar. I jo recordo, tenia 13 anys i ell em va dir, has d'aprendre a dir no en aquesta vida. I em va explicar quasi 7 folis del per què, però jo en aquell moment no vull dir, només volia dir sí a la vida. I després he entès quantes vegades he dit no i s'ha convertit en un sí, no? I ella parlava molt de metàfores que a mi m'encantava. Ella deia que un èxit és allò que està entre dos fracassos, no? I jo, quan de vegades hi ha algun fracàs, penso ara vindrà un èxit increïble.
0: Bé, si no expliques les altres, vol dir que et trobes bé.
1: Estic perfecte.
0: Que estàs algun com una
1: dia,
0: rosa.
1: Algun dia les explicaré, eh? Perquè jo penso que...
0: Home, això s'ha de compartir.
1: Són tan curioses i tan belles i tan diferents, eh? A més. Però és que ella era molt, molt diferent.
0: Que tu que portes tants anys amb això, amb la mort, orbitant al teu voltant, com et portes? Com l'afrontes? Què hi sents? Et fa por? No et fa por? Què?
1: No, perquè jo a mi em van donar un 3% de possibilitats de viure, em van dir que anés a Menorca, a un hospital, a passar l'últim mes.
0: I entre partir... d'altres, perquè quan vas venir aquí, que ara comentàvem amb l'Òscar, un metge t'havia dit que, o sigui, 2 mesos abans hauries d'haver mort, a l'abril del 2023.
1: Sí, als 50 anys calculava que moriria i, bueno... Jo crec que a mi el que m'agrada molt és pensar què vindrà després de la mort, no? I jo penso que vindrà algú brutal. Crec que et convertiràs en un protector d'algú que estimes. I també la meva mare hospitalària tenia una teoria que per mi era molt vella, que deia que les nostres ànimes en realitat no eren una, eren 7 trossets de 7 persones al món, amb la qual quan algun dia a les 8 del matí et despertes trist i no saps per què, ella deia que un trosset d'aquestes 7 ànimes que tens a dintre en aquest món està visquent un moment difícil, no? I a mi m'entusiasmava això. Ella també deia que tenia ànima de cèrvol i ànima de roses. I va ser molt bonic perquè quan va morir allà la van enterrar a Màlaga i vaig anar i em va dir a l'home, a l'enterrador, em va dir, mira, una cosa increïble, és que a sobre de la seva tomba havien crescut un centenar de roses. Mm. I no s'ho explicava, jo deia, sí, perquè té ànima de roses, no? I crec que al final, quan mors, en realitat només mor una setena part de tu, no? La teva ànima està en 7 persones més, i a mi una de les coses que més m'agrada és trobar les ànimes que tinc dintre, no? I intentar sentir el mateix, amb la qual jo aconsello no fer mal a ningú, perquè potser t'estàs fent mal a tu mateix, perquè aquella persona té un trosset de la teva ànima i tu tens un trosset de la seva.
0: I això et serveix per afrontar la teva pròpia mort i també, entenc, per les morts d'éssers estimats teus.
1: Molt, molt. A mi, bueno, hem parlat a l'Òscar, però a mi em va afectar molt perquè 10 dies abans li vaig dir, hauríem de fer el llapis de memòria a la tele amb una orquestra. Li vaig dir, seria tan xulo una orquestra sencera. I em va dir, m'encanta, parlem-ne, no? I va morir 10 dies més tard, però sempre vaig tenir la sensació que persones com ell o aquest programa, a través de la música, es treus l'ADN de l'ànima de les persones, perquè al final les cançons t'acompanyen la resta de la vida i et canvien, no? La meva mare sempre deia que havies de trobar el teu tot a la vida perquè, si no, et conformaves amb petiteses i cap petitesa t'omplia com el tot. Però que quan trobaves el tot ja no necessitaves cap petitesa a la vida, no? I jo crec que això és la vida, és trobar el teu tot. Potser trigues més o trigues menys, però quan el trobes ja no et distreus mai més amb petiteses.
0: Qui són els teus protectors, Albert?
1: Jo crec que la meva mare hospitalària està aquí al costat i el meu pare, de veritat, que el vaig perdre fa 10 anys i, bueno, la mort d'un pare trigues, com a mínim, jo he calculat 18 mesos en superar-la, però passa algo increïble, que al final et converteixes en la gent que perds, no? Jo m'he convertit una mica en el meu pare i en la meva mare hospitalària, no? I acabes entenent per què fan les coses que no entenies, no? I els noto molt a prop. Quan vaig estar fa poc al col·lapse, li vaig dir al Jordi González que veia una dona poderosa al seu costat i em va dir, és la meva mare, ha de ser la meva mare, perquè estava creuant la Diagonal fa poc, venia una bici, jo no la vaig veure, i algú em va tirar cap enrere i vaig sentir el perfum de la mare. I jo crec que els protectors no poden aconseguir que passin coses bones, però sí que aconsegueixen que no passin coses dolentes. Jo fa 3 anys tenia que agafar un avió que estava allà i quan estava a punt d'agafar-lo em va trucar un amic, jo tinc un amic que els seus amics els té a la nevera amb lletres. És a dir, si fossi el seu amic...
0: Com un imant,
1: Jordi, Albert... I fa com crucigrames amb la gent que s'estima. I em va trucar, abans que agafés l'avió, em va trucar i em va dir, no l'agafis. I dic, per què? Diu, perquè ha caigut la B del teu nom i en lloc del verb pone alert. I has d'estar alerta. I jo vaig pensar, tio, has tancat la nevera amb força i s'ha caigut un parell de lletres. Però saps allò que dius, bueno, no sé, i no el
0: vaig agafar. Però si de cas, no l'agafaré.
1: No l'agafaré.
0: El perdré.
1: Sí, i va caure. Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: I si et mors, què vol dir?
1: Bueno, li he demanat que tregui el meu nom de la nevera, perquè no puc estar la resta de la vida esperant que caigui...
0: Però si et mors, què vol dir? Que el protector no ha fet bé la feina o què?
1: Bueno, però és que jo crec que no és cap secret. Tots d'aquí, els que ens estan sentint, en 200 anys, per ser generosos, tots estarem morts. No?
0: Molt generós.
1: Molt generós. I jo crec que morir forma part de la vida. Crec que al final les pors són dubtes no resolts. Si algú no resol un dubte, es converteix en una por. I jo crec que morir no és trist. Jo ja confesso que m'agradaria morir un divendres, és el dia de la setmana que més m'encanta, són les estrenes de cine, la gent està feliç, et pot venir a veure el dissabte, si vol, al tanatori. Jo només vull treballar migdia, mitja tarda,
0: val.
1: A mi que no m'espongan tot el dia, sinó de 3 a 6, que està molt bé. I crec que pensar aquestes coses, si algun dia mor un divendres, la gent dirà, hosti, quina sort ha tingut l'Albert, no? Que mor quan ha volgut, no? Però crec que forma part de la vida. A mi no em fa por ni tristesa i sobretot em produeix una felicitat, no? Perquè he vist marxar tants i cap ha tornat, amb la qual cosa ha d'haver alguna cosa molt bo fora.
0: Bé, els protectors, com deia ara l'Albert Espinosa, que és un tema que entra dintre del seu nou llibre, el No has estat mai sol, i ara sonarà una cançó que l'Albert relaciona amb aquest llibre. Ara ens explicarà per què, però la cançó és Ruido, de Joaquín Sabina.

0: pisadas. Se apagaron los latidos.
1: Al llapis de memòria de l'Albert Espinosa també hi hem trobat Ruïdor de Joaquín Sabina, és un tema

0: Bueno, jo em vaig despertar molt temps amb aquesta cançó. Quan estudiava a la universitat, a enginyeria industrial, em despertava amb aquesta cançó i no l'havia tornat a sentir des de l'any 94 o 95. I ara que l'has sentit, m'ha produït aquesta estranyesa que et produeixen cançons que ens has deixat de sentir. I la vaig començar a sentir un dia, que la vaig apagar de seguida, que va ser el dia que va morir el Dylan, que era un nen que tenia 6 anys, portava des dels 2 lluitant contra el càncer, i potser al cap de l'any coneixo 50 o 60 nens que els seus pares volen que els conegui, els ajudi, però jo crec que cap com el Dylan. Jo crec que el Dylan tenia una força, una energia, una felicitat, era un noi increïble, i el dia que va morir, per la tele estàvem posant aquesta cançó i la vaig haver d'apagar, i al poc temps em va trucar la seva mare per dir-me que el Dylan pues, havia marxat, no? Havia estat el dia anterior amb ell, i vaig passar tota la setmana següent que somiava amb aquesta cançó, m'apareixia el Dylan i em deia dos lletres, XL, XL, tota l'estona, tota la setmana, i al final vaig haver de trucar als pares i dir-li somia amb el Dylan i em diu XL, no sé què pot ser, i es van emocionar molt i em van dir, és que el Dylan volia que la família comprés una moto, que era no sé què, no sé quants, una marca 750 XL, i no la volíem comprar ja perquè ja havia mort. I la vam comprar al final, i aquesta mort, quan mor un fill, doncs la família es queda una mica tocada, bueno, bastant tocada, i aquesta mort ha servit perquè la família doncs, fes viatges, es reconnectés la parella, i d'alguna manera jo crec que el Dylan sabia tot això, no? I somiar amb ell i que sonés aquesta cançó del Ruïdor, jo crec que era una manera de fer-me prestar atenció. Amb la qual cosa, a partir d'aquell dia, jo crec que tinc la sort. Per somiar coses has de tenir un polo, no? Una persona que ha marxat que t'ajuda a connectar. No? I fa poc amb la meva editora del llibre li vaig dir somio amb tu i un anell. I es va posar a plorar i em va dir la meva mare va morir i l'anell, pues, cap dels tres fills volia deixar que el tingués l'altre, i al final no en parlo amb els meus germans perquè es va quedar un a l'anell, no? I em va dir, l'aconseguiré. Jo pensava, matar els germans o alguna cosa. Però no, han arribat a un pacte increïble, han fet les paus, es torna a parlar i cada 4 mesos pues, té l'anell un dels germans.
1: Història compartida.
0: Història compartida, no? I aquests somnis són xulos. Ja havia tingut, però a partir del mort del Dylan, jo crec que ell és un dels protectors que tinc. El vaig estimar moltíssim perquè era un nen lluitador i recordo que l'última setmana em va dir, ell volia ser davanter del Barça, i em va dir, vull jugar al camp del Barça en un entrenament amb l'Íñigo Martínez, perquè era el seu fan absolut. Ja havia acabat la temporada, vaig trucar a l'Íñigo, li vaig explicar, i si era a les 10 del matí, a les 12 es marxava a Tailàndia amb les seves filles i tal, i era absolutament impossible que a les 4 estigués aquí. I em va dir, perquè jo crec que hi ha gent bona, que la meva religió són la gent bona, i hi ha gent bona com l'Íñigo Martínez, que va deixar que l'avió marxés, les vacances es posposessin, i va estar de 4 a 6 de la tarda, l'última setmana, amb el Dylan, al camp d'entrenament, xutant-li pilotes i fent-li el seu somni, no? Amb la qual crec que pare està amb mi, i jo crec que pare està amb l'Íñigo ara i a Aràbia Saudí, Cuilaldo, perquè crec que era un nen d'aquells que, per mi, no ha mort. Està dintre de tots els que vam tenir la sort de conèixer un nen i, d'alguna manera, aquest ruïdo del Sabina, que és, per mi, una de les cançons més boniques perquè et desperta dolor dintre, et porta també molta felicitat.
1: Increïble. Perquè ens acabes d'explicar que, pel que he entès, hi ha famílies que es posen en contacte amb tu perquè tenen nens que estan patint càncer?
0: Sí, normalment és l'osteosarcoma, el que vaig tenir jo, la filla de Luis Enrique. És una malaltia que té quasi un 90% de possibilitats de morir i també altres malalties, però sí, a través d'associacions com la Vilavecchia, que si algú vol algun dia treballar, treballar, ajudar, la Fundació Vilavecchia, que per mi és la número 1 de tot el món, són brutals, i de vegades pues, t'escriuen a Instagram, al correu.
1: I tu hi vas?
0: Sempre, perquè a mi em van venir a veure, no? I normalment intentes, saps que molts moriran, però et porta una felicitat total, no? Ara hi ha una noia que se'n va anar a Menorca uns dies i també té un diagnòstic difícil, però conèixer la Vega és d'aquelles coses que es regala la vida.

0: Ja, perquè jo crec que si estàs trist, passeja't per un hospital pediàtric de càncer i et portarà la felicitat immediata. No. La meva mare hospitalària em deia, mai et preguntis per què ha passat això, perquè el per què sempre et portarà la tristesa, la depressió. I jo mai m'he preguntat per què. Quan em va sortir lo de l'aparatiu vaig pensar, bueno, potser és la fi en menys d'un mes, però buah, tot el que hem viscut és brutal.
1: Uf, realment, mira, ara m'ha vingut al cap un article que crec que escrivia l'Alfonso Ossí aquesta setmana sobre el Paco Umbral quan estava ja terminal, no sé si l'has llegit,
0: no.
1: que hi va perdre un
0: sí,
1: fill de...
0: Sí, el Mortal i Rosa ho explicava en aquell llibre. Sí,
1: i
0: sí.
1: Quan ja estava terminal es passejava per l'oncologia pediàtrica de l'hospital i s'asseia a mirar.
0: Clar.
1: I es quedava allà mirant. I els infermers li van preguntar a la directora del centre, bueno, aquí ve un senyor que s'asseu, es posa a mirar nens, i la directora li va dir, molesta algú? Clar. Doncs deixeu que miri.
0: Clar. Bueno, i té un llibre que si la gent no ha llegit, Mortal i Rosa, explica
1: brutal.
0: Tot el dolor que va ser perdre un fill petit i com li va canviar la forma de mirar. No? Jo, a mi el que em passa és que em porta molta felicitat conèixer-los, sabent que segurament el diagnòstic i al final serà terrible, però tenen unes ganes de viure i una forma de somriure que a mi m'emociona molt, no? I tant de bo algun dia puguem dir que el càncer pediàtric, o tots els càncers han desaparegut, però mentrestant jo crec que són absoluts herois, són bueno, polseres vermelles. Anava d'això, no? De convertir nens en càncer amb herois, no? I crec que l'únic és que fins i tot quan van fer la versió italiana, el Braccialetti Rossi, van canviar les polseres pediàtriques que eren blanques a vermelles, no? Amb la qual crec que al final és un símbol de lluita i crec que no els hauríem d'oblidar mai, no? I pensar en ells com herois i, bueno, jo de vegades quan penso en el Dylan i en tants nens que he conegut, penso que són una força imparable d'aquest món i aquests sí que es queden per cuidar molts.
1: I el Guido, el protagonista de No has estat mai sol, també ha passat per aquest tràngol i el va superar. Mm-hmm. No? Ara és un influencer, 18 anys, en principi ho té tot per sentir-se realitzat, però si grates una mica veus que miau.
0: Bueno, és que jo crec que és el mal d'aquesta societat, no? Crec que al final, en poc temps, aconsegueixes tantes coses que on està el camí per seguir, no? Guido significa el que troba camins, no? El significat del seu nom, no? I crec que en aquesta vida mai t'has de cansar de viure. Jo crec que per viure has de viure i has d'acceptar-ho tot, la tristesa, la felicitat. I crec que aquest llibre també t'ajuda a trobar el teu camí. La meva mare hospitalària ja deia que hi havia tres cimes a la vida, no? La primera cima, el primer, d'alguna manera, és el que vols fer a la vida, no? I aquest cim és important perquè li poses moltes ganes, però quan aconsegueixes el que vols a la vida, quan arribes al final del primer cim, t'adones que potser no et fa feliç. I el segon cim és normalment el contrari al que buscaves a la vida. Et costa més saber quin és aquest cim, però quan el trobes t'adones que no t'interessava en absolut aquell primer cim. I després em deia que hi havia un tercer cim que no el buscaves tu, et buscava una persona i t'adonaves que aquell tercer cim és el preciós. No? Jo tinc la sensació que estic acabant el meu segon cim i que aviat començaré aquest tercer cim. No? I un dels...
1: Que ara no saps quin és, encara.
0: És que no depèn de mi, Jordi. És arribar a una persona... pot ser l'amor, o pot ser el dolor, o pot ser algú, o pot ser la marxa d'una persona. Potser és la marxa de la meva mare, que jo crec que quan mori la meva mare em tocarà d'una manera que serà complicat, però també em portarà un plaer, no? Perquè em convertiré en ella, no? Que crec que és lo bonic, no? Però aquest tercer cim no saps què és i... Com he posat el mail al llibre, molta gent em diu estic al final del primer cim, però ja sé que és el... I normalment el segon cim és el contrari al primer. Si en el primer has buscat fama i el segon busques el contrari...
1: La tranquil·litat, no?
0: Sí, i jo crec que això és la vida, no? L'oportunitat de recanviar.
1: Déu-n'hi-do, quina mare hospitalària. Res a envejar el Dalai Lama, eh? Que, Albert, ara mateix està sonant de fons una cançó dels austríacs Opus, que és Life is Life, que és, té a veure amb un dels teus últims projectes audiovisuals, que és Life is Life, també.
0: Sí.
1: que ara en parlarem, però la veurem en sèrie o pel·lícula, el teu nou llibre, el Mai has estat sol?
0: Té pinta. Jo tinc la sort que quan vaig per Polseres Vermelles es va fer a 32 països, 32 versions. Una de les més conegudes és pues, conèixer Spielberg en Estats Units, estar amb ell, amb Octavia Spencer, amb la creadora de Friends, Marta Kaufman. I quan coneixes tota aquesta gent sempre et diuen enviem quan facis algo que tu pensis. I vaig pensar, per què no enviar a la productora Amblin aquest llibre en anglès? I realment pues, estan bastant interessats, i al igual que una productora italiana, els hereus de Sergio Leone, tenen una productora molt xula, Leone Films, i també estan interessats. Jo crec que pot quedar una història, la veritat és que el llibre és molt al sexto sentido o Ghost, i seria preciós transformar-ho, no?
1: I sèrie o pel·li?
0: Jo vull pel·li. Jo vull el Guido amb pel·li, i bueno, ja m'han dit opcions pel Guido de 18 anys i els actors que proposen són brutals, no? Però bueno, haurem d'esperar perquè aquests projectes van molt lents, però podria ser una pel·li molt, molt xula. I
1: amb en Timothy Chalamet, no? Que té 45 però segueix fent de xaval.
0: No sé. Bueno, han dit un nom però no te'l puc dir. Ui. I seria molt xulo. Però bueno, la cançó que sona per mi és de les últims projectes.
1: No me'l pots dir aquest nom, eh?
0: No te'l puc dir.
1: Però és d'aquí? O és
0: no,
1: fora?
0: És americà. És americà. És molt conegut per una sèrie que ha fet, però bueno. I aquesta
1: que cadascú
0: pel·li, cadascú
1: tregui les conclusions que vulgui.
0: Si llegeix el llibre, li serà fàcil de trobar. Òbviament, aposten per algú que ha fet la professió que té TikToker i Instagram. Té molts seguidors, no? Però sí que és veritat que aquesta cançó em porta a una de les pel·lis que millor m'ho vas passar escrivint-la, que és Life is Life, que és una cançó de la meva infantesa que la sentia tot hora, i amb el Dani de la Torre vam fer una pel·li preciosa sobre com era la vida als anys 80, i està a Netflix, si algú la vol veure, i crec que té un et dona com una felicitat total, perquè crec que el Dani de la Torre, que és més conegut per La Unitat i pel·lícules i sèries com Marbella, però aquí és el seu toc emocional, i va ser preciós perquè la seva mare havia mort de càncer, i quan estava a punt de morir li va dir a la mare, li va dir, mira, m'ha arribat un guió d'Albert Espinosa, el de Polseres Vermelles, i és una història emocional d'aquestes que fa l'Albert, i la mare li diu, fes-la, i va morir el dia següent, i la va tenir que fer, amb la qual mai estaré suficientment agraït a la mare del Dani de la Torre, perquè li deia, haz algo sin tiros, haz algo sense policies, no? I la veritat que és una de les pel·lis que, quan fas una pel·li per Netflix, potser el més bonic és que saber que durant 2 setmanes està número 1 a tots els països del món, no? Amb la qual rebia mails de tants països que en tenien aquesta història sobre uns nois que agafaven un cotxe des de Barcelona i anaven a Galícia a passar l'estiu i després tornaven, que era increïble com la sentien com pròpia, no?
1: Doncs va, una miqueta de Life is Life.

0: Albert, fent una ullada als teus llibres, sèries, pel·lis, he detectat que toques la major part de vegades a la franja d'edats entre nens, entre 8-9 anys i 20-21-22.
1: En quin sentit? Els protagonistes?
0: Els protagonistes. Ah, sí. Això té a veure, no sé, amb, per exemple, que és una època on tu, per exemple, vas estar hospitalitzat, que és una franja de l'etapa vital que sents que te la van treure d'alguna manera, que no la vas poder viure en plenitud, o què?
1: No, jo crec que perquè m'interessa molt aquest món de la gent que és més jove, no? Crec que al final a Life is Life pues, explicava la meva infantesa i la de tots que hem nascut als 70, 80, que de vegades pues, bevem pel·lícules com Stand By Me i diguem, hòstia, som nosaltres, no? Però Stand By Me està situada als 50, no? Però al final te la fa Esteve, o el Club de los Poetas Muertos, Història, o l'Indomable Will Hunting, i a poder fer Life is Life amb protagonistes que realment visquessin aquells moments d'aventures amb les bicis, doncs em feia feliç, no? Polseres Vermelles, òbviament, he d'explicar la meva vida quan era petit i tenien que tenir l'edat que jo tenia, i Los Espavilados crec que era un conte pendent, perquè la planta de sobre que jo estava hospitalitzat estaven els nens que tenien esquizofrènia, que tenien malalties mentals, teòricament, i no paraven d'escapar-se, no? I jo vaig conèixer molts espavilados d'aquella planta que em deien, jo estic bé, no? Però quan tens 14 anys, 15, no pots decidir que no vols estar ingressat. El que decideix és els teus pares, no? I actualment, ara mateix, totes les plantes públiques de malalties mentals infantils estan plenes i la majoria de nens no haurien d'estar allà, no necessiten un tractament farmacològic. I Los Espavilados per mi era un intent de posar veu als que no tenen veu ni per decidir que no volen estar a l'hospital, no? I hi ha tants nens que després han vingut i m'han dit, després de veure Los Espavilados vaig aconseguir que els meus pares em traguessin i acceptessin que jo sóc així. Que de vegades pues, tens una forma de ser una mica diferent, però jo sempre dic que has d'estimar el teu caos, la teva diferència i el que et fa únic, no? De vegades he fet pel·lis com Eugenio, que el protagonista era un...
0: Sí, clar, hi ha algunes que
1: era un adult, no? I jo crec que tu i en 65 minuts estaven allà, tenien 30 anys, però...
0: Certa tendència, he dit, això.
1: Clar, hi ha una mica...
0: Si mires aquestes pel·lis, veus sí. Polseres, Planta Quarta, sí, Espavilados...
1: Sí, jo crec que sí, però bueno, jo també he intentat... Les novel·les he fet Lo mejor dir es volver, que potser és la meva novel·la preferida amb aquesta, que parla d'una senyora que té 100 anys i quan arribes als 100 anys pots decidir donar el karma artificial. És a dir, si algú t'ha fet mal a la vida i la vida no li ha tornat, quan compleixen 100 anys, l'Estat et permet donar-li a aquesta persona el dolor. I a mi és una de les novel·les que més m'agrada perquè vaig utilitzar tots els meus somnis premonitoris que he tingut a la vida per col·locar-los allà, no? I 2-3 anys abans de la pandèmia jo vaig dir que hi hauria una pandèmia i vaig dir que el 2022 guanyaria la final argentina del Mundial ficant un doblete Messi, no?
0: I per sort ho vas dir en una entrevista prèvia.
1: Bueno, i el llibre del 2019, clar, que està escrit a la plana, no sé si 142.
0: T'ha donat les gràcies al Leo?
1: Sí, sí. No ell, personalment, però me preguntó algú del seu famós entorn, em va preguntar com veia el Mundial següent, no? I vaig intentar somiar i sí, he vist, però lamentablement la predicció...
0: Vas intentar somiar, m'agrada molt. Què vol dir? Tu vas intentar, no? Va pensar
1: clar,
0: de
1: si
0: futbol...
1: Tu... No. Si tu em dius somia algo, ho puc aconseguir. Simplement m'ho has de dir i trigaré potser 2 o 3 dies i
0: vaig somiar... L'Euromillón, Albert Espinosa.
1: Vaig somiar el tercer número de la loteria de Nadal, una vegada.
0: Bueno.
1: El tercer. I ja no existia, no el vaig poder comprar. Però bueno, he somiat que el Mundial el guanyarà un país que no ha guanyat mai el Mundial.
0: Si no saps exactament quin.
1: No, perquè t'apareix com una pantalla i una frase, és molt curiós, com si fos cine, sobre un teló i apareix i posava això. Llavors he mirat, mira, ara acabo de robar aquí a l'acer.
0: A Grupo Prisa, eh? Has robat,
1: sí,
0: cuidado.
1: He robat això, lo del
0: Panini.
1: El Panini. I així miraré, però bueno, pot ser Països Baixos... Portugal, podria ser.
0: Curaçao, que també va al Mundial, eh? Ja
1: Mèxic. Jo crec que serà Portugal, eh? I també crec que seria bonic pel...
0: Pel bitxo.
1: Sí, home. Jo crec que un any guanya el Messi, un any guanya el Cristiano... Mira, jo crec molt amb la gent bona, el Íñigo Martínez ara està amb el Cristiano Ronaldo, al Nassar, i em diu, és una persona tan bona. I jo m'ho creu, si m'ho diu l'Íñigo Martínez, jo m'ho crec.
0: Si diu l'Íñigo Martínez, ens, ens ho creurem. Martínez, un Mundial que juga als Estats Units, per tant...
1: Mèxic podria ser, eh?
0: També està Mèxic, sí. I també em sembla que algun partit es jugarà a Las Vegas, és a dir, a casa del senyor Elvis Presley.

0: Runaway d'Elvis Presley sonant al llapis de memòria de l'Alberta Espinosa, una cançó de finals dels anys 60, de la qual només hi ha gravacions en directe des de diferents punts de Las Vegas, sí. Que va ser on el rei del rock doncs, va fer les seves millors actuacions. Quins records et porta aquest tema, Albert?
1: Bueno, jo vull que el dia que m'enterrin, bueno, que em cremin, posin aquesta cançó. És la meva... Bueno, Elvis i Michael Jackson són els meus preferits, amb Julio, però aquesta cançó, bueno, l'he sentit a l'original del cantant que la va crear, però jo crec que la versió que fa Elvis és brutal. I jo vaig tenir la sort que el meu pare va conèixer Elvis. Mm? Sí, jo tinc dos sorts. El meu pare va conèixer Elvis i la meva mare va conèixer Robert Redford, perquè poca gent ho sap, però Robert Redford va venir a estudiar a l'Escola Massana Pintura i es va seure al costat de la meva mare i van pintar junts un quadre. Havien de pintar junts un quadre, Robert Redford i... I recordo que volien sortir junts per Barcelona i la meva àvia li va dir a la mare no sortís amb aquest que porta texans, perquè en aquella època portar texans...
0: I que és molt lleig, sobretot, bueno,
1: Això no crec, perquè era guapíssim, però mira, va conèixer el Robert Redford i el meu pare va fer... va anar a fer com algo de la mili a Alemanya i va conèixer l'Elvis que estava fent allà la mili, també, que van obligar a anar-hi, i el va conèixer. I el meu pare tenia una pua, que encara conservo, de l'Elvis. Amb la qual sempre he pensat que són aquelles dues persones que a mi m'hagués encantat conèixer en persona, tant el Robert Redford com l'Elvis. I crec que aquesta cançó jo me la poso molt sovint perquè crec que té algo preciós, no? Bueno, l'Elvis és el millor, continua sent el millor i tant de bo, pues, com jo crec que està viu en algun lloc.
0: Tu creus que està viu?
1: Sí, i també Michael, també està viu.
0: I
1: Julio està viu també, pues, poden venir al meu enterrament i cantar els tres aquesta cançó, seria preciós.
0: Que...
1: Vindries, llavors? Jo... Si t'arriba, Tanatori de l'Albert, canta Elvis, Michael Jackson i Julio Runaway...
0: Si no ve Julio, segur que vinc, mira què et dic, és el que porto pitjor dels tres. Que quants éreu a casa dels Espinosa Puig quan tu eres petit?
1: Tres.
0: Si tu ets fill únic...
1: No, tres amb el...
0: Ah, tres germans, cinc.
1: Sí, sí, jo sóc el del mig, clar. El del mig són els millors i sóc escorpí.
0: Els invisibles,
1: tu què
0: no?
1: Ets?
0: Jo sóc peix.
1: Peix. Bueno, clar, hi ha un capítol al llibre que és el perdó dels escorpins, que si m'estan escoltant escorpins, si tu li fas un en escorpí, li has demanat tantes vegades perdó...
0: Són rancuniosos, eh?
1: No, necessiten un perdó de veritat. Tu, per exemple, li fas algun escorpí i li dius...
0: Jo en tinc, a casa en tinc d'escorpins.
1: Sí, li dius, ho sento, no. Has de trigar com a mínim 10 minuts, donar les explicacions i dir un ho sento de veritat, i a l'escorpí et perdonarà. Però ai, si no...
0: Has de demanar aquest perdó, eh?
1: Però ben fet.
0: Ho aplico
1: vale,
0: bé.
1: I ja està. Però un escorpí és molt fidel. Si no el maltractes, és molt fidel per tota la vida.
0: Que quan tu eres petit et deien, Albert, tu què vols ser de gran? Tu què, per on tiraves?
1: No, jo futbolista.
0: Jo tu porter, eh?
1: Sí, sí, porter de futbol sempre.
0: Però a més el porter dintre el futbol és el Grinch, perquè això va de marcar gols i el porter és el que els ha d'evitar, és l'anticrist del
1: no,
0: futbol.
1: No, però jo vaig entendre de seguida que si feia de porter jugaria sempre. Perquè el primer dia vaig veure que ningú volia ser porter i vaig pensar, buah, aquí hi ha una oportunitat. I llavors, potser el dissabte i diumenge a l'urbanització jugaven els de 10 anys, 12, 15, 30, 45... I jo jugava en tots els partits. I jo recordo que el meu gran moment com a porter va ser un dia que vaig jugar com 8 partits i no em van ficar cap gol en els 8 partits. Ho recordo perquè va començar a venir gent i deien porta tot el dia i sí, sí. I recordo que hi ha un moment que van tirar una pilota, que jo estava a mig, vaig girar-me, vaig anar corrent fins allà i amb una mà sense mirar la vaig parar, Jordi. I això ho tinc a dintre perquè jo crec que hi ha moments que jo li dic retazos, moments quan ets petit, que no oblides mai a la vida, que són els teus grans hits de la infantesa, que són molt petits, com una mà parant un gol, però bueno, va ser un d'aquells moments preciosos, i a part estava el meu pare, i ja vaig veure com va posar els ulls, igual de grans que imagino que quan li va donar la pua a l'Elvis.
0: I penses molt en això, en el ICI, que hagués passat?
1: No, perquè jo crec que la vida són pèrdues que es transformen en guanys. Potser és dolorós. El dia que et diuen que et tallaran la cama és dolorós, però també vaig tenir un metge que aquella nit va venir amb mi, es va asseure al llit, i em va dir com vols el monyó, i dic, què vols dir? Diu, com el vols? El podem dissenyar junts, I jo vaig dissenyar amb el meu metge assegut al mateix llit com volia el Muñó, no? I realment és preciós perquè el vaig dissenyar jo, però va convertir en algo que havia de ser traumàtic i dolorós, perquè és una operació de quasi 7 hores, en algo preciós perquè em va fer partícip, no? Amb la qual he tingut la sort que en els 10 anys de càncer sempre he sigut partícip i crec que és l'important, que el nen sigui partícip, que ho sàpiga tot, perquè si no ho buscarà el ChatGPT i pugui formar part de lo que és la seva malaltia. Sí que és veritat que l'únic que somio amb dos cames és quan jugo a futbol, i jugo molt, i quan vaig fer els nostres tigres veuen jet al TNC, pues, va ser una obra que vam convertir en un camp de futbol i jo feia de porter allà i va ser com tornar, i com era el director intentaven no ficar-me molts gols, en tenia molt respecte.
0: I si el papa és Elvis, la mama és Joan Manel Serrat.

0: Doncs aquí tenim aquelles pequeñes coses de Joan Manuel Serrat, perquè la mama, molt Robert Redford i moltes històries, sí, però el que no li poden tocar és el nano de Poble
1: Sec. Serrat, i que torni ja, jo crec que ja està bé, ja s'ha retirat suficient, i que torni a fer una gira.
0: Tu creus que tornarà? Ell ens escolta molts dies, eh?
1: Jo espero que sí, perquè és el millor, i jo crec que ha de tornar. Jo crec que està molt bé marxar, jo crec molt en que es retiris per després tornar, perquè crec que portes una felicitat, i bueno, aquesta cançó, en tants viatges en cotxe, en cintes de casset, l'he sentit, i té com una... Bueno, jo crec que totes les cançons del Serrat tenen una força increïble. Vam estar a punt de col·laborar el No me pides que te beso porque te besaré, una pel·li que vaig fer sobre nois que, pues, diferents, que tenien diferències mentals, i era una cançó molt positiva, i recordo que el vaig trucar i li vaig dir: jo vull que el No me pides que te beses la facis tu, i em va dir: és que jo me'n vaig de gira amb Sabina i passaré 6 mesos de... que no tindré temps més que de concerts, ser feliç i viure com un boig amb el Sabina, i ho vaig entendre. Al final la va fer Macaco, que també va ser molt bonica la cançó, però sempre m'he quedat amb ganes de treballar amb ell en una cançó per a una pel·li o una sèrie, i curiosament a Polsera Vermella van posar moltes cançons, però no van posar cap de Serrat, però moltes estones amb la meva mare a l'hospital pues sentíem a Serrat, i d'alguna manera jo cap dia que estava a l'hospital, perquè jo era molt petit, tenia 13 anys i no havia sortit de casa, i per la nit pues, hi havia molt rebombori, perquè de vegades morien persones o cridaven, i jo sempre m'anava a dormir amb els cascos fins que em despertava, amb la qual potser soc de les persones que més he dormit amb el Serrat fins desconnectar i marxar.
0: Que ara has dit un tema, ja per acabar m'agradaria comentar-lo, que és la teva mare amb tu a l'hospital, perquè aquí hem parlat molt de que tu has passat molt de temps a l'hospital, però com ho han portat els teus pares? Perquè clar, tu eres el seu fill, aquí li han tret una cama, vull dir, com
1: bueno,
0: ho han viscut ells?
1: És complicat, jo mai no hauràs vist cap història meva que parli dels pares com a protagonistes, ni a Polseres Vermelles eren protagonistes, perquè jo crec que és com els pares del Dylan, no? Com ho porten complicat, i la meva mare pues, ho portava bastant, bastant complicat com el pare, perquè de cop canvia la teva vida, i jo pensava que eren molt grans quan jo vaig tenir càncer, però només tenien 46, eren joves. Però a mi em semblava com que eren molt grans i que bueno, estaven preparats, però jo crec que ningú, no he conegut cap pare, i normalment em deixen veure el nen al matí amb els pares, i el nen no parla, i per la tarda sense els pares, i el nen sempre et diu: ara t'explicaré que em preocupa perquè els pares no ho porten bé, no? Amb la qual el nen ho viu amb una felicitat diferent, i mai m'atreviria a fer una història de pares amb càncer, perquè crec que el dolor que els provoca és diferent a la felicitat en què la visquem nosaltres, perquè et surten unes ganes de viure brutals.
0: Doncs Albert, hem arribat al final del teu llapis de memòria. Et sembla si per tancar el cercle acabem amb Lucas, de Luz Casal?
1: És que és la cançó perfecta. Per mi és una cançó que parla d'un nen malalt, em recorda molt el Dylan, i jo l'he dit tantes vegades a la Luz Casal que és la cançó més bonica d'amor, perquè si l'escolteu parla d'això de... en lo que te conviertes, que és un protector.
0: Albert Espinosa, ha sigut un plaer tornar a conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, i espero que converteixis això en un programa de tele aviat,
0: amb
1: una orquestra, i crec que la gent ho viuria amb una felicitat total.
0: Ho podem provar, l'Òscar li hagués encantat. Amparo Pérez a la producció, Manel Sainz a la tècnica, Oriol Vila a la web, i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora. Que tingueu molt, molt bona tarda. Us quedeu amb la Luz Casal.

0: us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
2: Què tal? Molt bon dia. Bon dissabte, Clàudia Arcarons.
3: Ui, si t'obrim bon si el Castillo. Micro, et sentiran a tot Catalunya.
4: Ara sí.
2: Què? Commocionada?
4: Tu què creus?
2: Sí. Commocionat és un bon adjectiu?
4: Home, sí. Jo no sabia que em podia venir pell de gallina escoltant Callaíta, per exemple, no?, de Bad Bunny. Així estem, emocionades.
2: Bueno, que res, que va tenir la fortuna d'anar al primer concert de Bad Bunny a l'Estadi Olímpic. Li va respondre a tot el que ell volia saber?
5: Yo quiero saber si ustedes están listos para la noche de hoy. Pero así no. Yo quiero que lo hagan cantando.
6: Si hay sol,
2: comunió.
4: Bueno, estàvem...
2: Germanó.
4: Estàvem morts de la il·lusió, sí, sí. No estàvem preparats, ben bé que no, eh?
2: Mm.
4: No.
2: Quin va ser... Després en parlarem, i ens entretindrem, però digue'm, va, un moment que realment et va tocar.
4: Home, quan va sortir l'abat Guial, va caure l'estadi, que dirien alguns. Sí, sí, allà va ser molt fort. I és que, clar, era això de que te les saps totes, i és cançó rere cançó, que les has sentit mil vegades a les discos.
2: L'entrada més cara que has pagat.
4: Totalment. L'únic que, com que la vaig pagar fa un any, perquè amb aquesta cosa de fer-ho amb previsió, ara és gratis. Jo hi vaig anar gratis, perquè, clar, vaig pagar 170 euros, una cosa així, perquè fa tant.
2: I t'ha agradat tant que ara series tu qui pagaries. O sigui que per qui pagaries el doble, vull dir, per
4: no, anar-hi. No, jo el doble no, eh? Home, potser no. No ens passem, eh? Sí. Home, 170 jo el trobo molt, em sembla.
2: En qualsevol cas, ben invertits aquests euros. I qui té entrada per anar avui a Bad Bunny, el segon dels concerts de l'Olímpic? Ferran Massaganyes, com estàs?
7: Què tal? Molt bon dia.
2: Aniràs al VIP, tu?
7: No.
2: 500, no, oracus, que costava el VIP? O
7: a partir de 500, posa-li, no sé. No aniria al VIP, jo. No, a més, és que jo tinc sort que, com que sóc alt,
4: ara
7: no em fa falta tenir grades a prop ni no. Coses VIP, perquè jo ja ho veig bé.
4: I el VIP vols dir que cal? És que el que agrada és comunió, no?
7: Ja, no sé. A més, el VIP et donen com merchandising i ja està. O sigui, tampoc és que el vagis a conèixer o sopis amb ell o no. De cop, saps? No.
2: Simplement estàs més a prop d'ell.
7: Sí.
2: I més, és com si estiguessis la primera filera d'un cinema, tens la pantalla més gran.
4: I justament és la més incòmoda, la primera fila del cinema.
2: No sé.
4: Ho deixem aquí.
2: A veure, doncs el tenim aquí, a 4 passes.
4: Ai, quin susto.
2: No ha passat la nit allotjat... Bueno, ja porta uns dies allotjat a l'Hotel Mandarín del Passeig de Gràcia.
7: Jo m'ho he creuat mentre baixàvem
2: cap a... T'has creuat amb el Batman?
7: No, m'he creuat amb els seus de seguretat que tapen el... O sigui, entenc que ara devia anar a dinar, suposo. I ja, o sigui, jo anava baixant tan tranquil·lament i de cop han dit, no, que no passi ningú per Passeig de Gràcia, no sé què, ja hem hagut de fer la volta, bueno, he fet la volta per darrere, i ja està, Pau Claris, preciós. No, he anat a peu, perquè no, més accidents no tindré.
2: Molt bé, doncs avui, clar, no podria ser de cap altra manera, abordarem el gran fenomen musical mundial que és en Bad Bunny, que continua a la ciutat de Barcelona. Afortunats els més de 100.000 que van aconseguir entrada, que es van esgotar i van volar, com sabeu, en res, en qüestió de poques hores. Isabel Rocati, bon dia.
8: Molt bon dia.
2: L'actriu Isabel Rocati, benvinguda al Tot és comèdia.
8: Un plaer estar aquí amb vosaltres, compartir aquest tros de matí amb vosaltres.
2: Escolta, tu en gastes de Bad Bunny? Te'l poses pues, o el poseu a casa?
8: Pues, si te soc sincera, no. Jo ja m'ha pillat una mica major i no, ara, per lo que vos estic sentint, m'estan entrant unes ganes tremendes d'escoltar aquest cavallero, aquest senyor. Sí, sí.
2: A més, tu tens molta música a casa.
8: Això
2: perquè
8: sí.
2: La teva parella és un pianista de jazz, és en Mito Figueres.
8: Meravellós, la veritat és que sí, sí, sí. Mm. Vaig servida, que diuen. Vaig servida de música, sí.
2: Qui celebra més? Tu, els seus èxits musicals, els seus discos, els seus concerts, o ell, les teves estrenes teatrals, la teva primera pel·lícula com a protagonista? Cowgirl, que ara en parlarem.
8: I tant.
2: Qui celebra més?
8: És difícil de dir qui celebra més, no? Sincerament, jo que miro des de fora com ell celebra, veig que Joan celebra molt els meus èxits i sí, ho celebra molt. I jo m'alegro, sóc diferent d'expressió, però m'alegro moltíssim. Jo també ho celebro, això ho tindria que dir ell. Però jo crec que tots dos i fem un equip bonic.
2: Sembla
8: ser
2: un programa del cor, però per tancat porteu com 25 anys.
8: 25 anys,
2: junts,
8: pràcticament, sí. Que ens coneixem. Sí.
2: I jo que he anat fent una mica de... He anat allò mirant les vostres xarxes i tal. Sí. Re, vull dir en antena, vull dir públicament, aquesta meravellosa frase que et va dedicar a tu i a la vostra relació. Diu, compartir la vida amb qui estimes és aprendre a ballar al mateix ritme, fins i tot quan la música canvia.
8: Uau! Això ho ha dit Joan? Carai, sí. Estic impressionadíssima,
2: és magnífico.
8: Es pot
2: veure, està en obert tot.
8: Oh, oh! Ves a lo que em referia de ell com m'expressa? Jo no m'expreso tan bé. Ell és meravellós de dir paraules així, frases així. Jo no m'és expressar, soc més tancada en este sentit.
2: Jo m'he quedat pensant en això de la música canvia. Clar, es deu referir a les etapes d'una relació, al fer anys...
8: El fer a junts, que evidentment, clar, és que...
2: A com es viu l'amor passats els 60.
8: Jo també ho pensé, que és així. Bueno, compartir parella, jo crec que és dels regals de la vida més grans i tenir la capacitat de créixer junts i d'afrontar, perquè trobo que de les relacions humanes en què ens trobem, la parella és de les més difícils perquè el nivell de mirall i on te situa te fa veure aspectes propis de l'ombra, que se diu psicològicament, que un amic no te la fa, o inclús en el treball, que són... és la parella la que te fa confrontar-te amb aspectes propis serios. I jo crec que és necessari confrontar-se amb si mateix per mantindre i créixer junts. Si no, s'arriben a nivells... tòxics, per dir-lo d'alguna manera. I amb Joan tenim la sort tots dos que som gent amb curiositat per treball intern. Tenim oficis que sabem que sense ixe treball intern tampoc l'expressivitat, la creativitat tampoc tira milles, eh? Mm. Així que, bueno, ahí estem.
2: Afortunada, afortunada tu.
8: Ahí estem.
2: Isabel Rocati, un habitual dels teatres, figura popular per sèries com Vent del Pla, doncs això, passats als 60... fa el seu primer paper protagonista en una pel·lícula preciosa que s'acaba d'estrenar a Cowgirl, una dona, una vaca, un passat traumàtic i la possibilitat de retrobar aquest amor que ara comentàvem en la tardor de la vida.
6: No pot anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
9: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
10: No és més que una vaca i ja està.
6: Tona és la meua vaca. L'única que me quedé així, que no. No està.
11: Com és que no vas tornar mai?
10: No podia. Havia passat massa temps.
11: Mai és massa temps.

0: Cauguel, dirigida per Cristina Fernández Pintado i Miguel Llorenç, amb l'Isabel Rocati, en Pep Moner i en Carlos Cuevas.
1: Exacte. Tu que has fet tant cinema, moltes òperes primes, no? Curiosament amb Carla Simón, amb la Marc Coll, però sempre secundàries, no? Per què creus que ha tardat tant a arribar ara el protagonista?
2: Bueno, arriben les coses quan arriben, no sé com dir-te. Per mi ha estat un reto i un plaer immens. I no tenir referències de fer un treball protagonista en el sentit del rigor que requereix de rodar cada dia totes les seqüències. O sigui, el nivell de protagonisme de Cowgirl és gran, no? Jo no tenia experiència en aquest sentit. I realment per mi estava molt, molt nerviosa a l'inici. És un gran reto. Sí, sí.
0: I t'arriba en un bon moment, creus? Vital, professional?
2: Jo crec que sí. Lo que una mica parlàvem ara fa poc, no? O sigui, un es fa gran i les coses no te cauen del cel només per ser gran, sinó que jo crec que hem de posar la nostra part de créixer amb certa responsabilitat, no? Parlo pues, d'una mirada interna, d'un confrontar-se, d'un afrontar la vida i obrir-te a ella, no? I jo crec que és un moment bo per mi, com a actriu, però ja de la manera en com jo em situo, amb una certa humilitat, que això jo crec que es va guanyant amb el temps d'estar en l'ofici, tant siga davant de la càmera com davant del públic. I crec que és molt bonic que un actor des d'aquesta part de, a veure, com puc desaparèixer? O sigui, jo crec que l'edat, si anem creixent amb responsabilitat, els actors anem desapareixent per a mostrar el personatge, que diem, no? L'ego lo anem deixant a part. I jo crec que és un bon moment en mi, parlo de mi, per a mostrar això.
0: Sí, perquè és un bon carregat d'egos aquest, eh? El de l'escena, home, tots ho sabem.
1: Tu t'hi has portat sempre bé? Amb el teu ego t'hi has portat bé?
2: Sí, t'explico, perquè sí, lo que he canviat...
0: Quin gaire psicològic està agafant la conversa.
2: Sí, és curiós, és curiós, és curiós. Sí, bueno...
0: Aquesta no te l'esperaves.
2: No me l'esperava, no. El canvi que he tingut és de passar de quan era més jove a algo que és com, oi, esto hay que eliminarlo de mi vida, a de cop dir... Primera, és un aspecte propi i estic aquí gràcies a ell. Jo crec que és necessari tota la part egoica per estar en la societat. Ara, una altra cosa és que això et domine, no? I en això estamos, o sigui, però uno necessita tenir defenses i saber defensar-te i saber contestar quan toco i tenir la valentia o la força per aconseguir les coses. És ego, però ja que mantenir-lo a ratlla, no?
1: Domat,
2: és el teu amic, és una màscara més teva, és una part pròpia. Lo bo és que tenim moltes més parts i és com jugar amb elles. La vida és tot és comèdia. És així, has de saber jugar-lo.
0: Gràcies, ens ha fet la pròxima promoció, la pròxima promoció del programa. A veure, parlem d'aquest personatge, parlem de l'Empar. És una pel·lícula rodada en un entorn rural. Estem a la zona dels Ports, no? Sí. A l'interior de Castelló.
2: De Castelló.
0: A Castelló. Sí. Ella és una dona que viu sola.
2: Sí.
0: No té la família a prop, no direm res més.
2: Molt bé.
0: Sí? Bueno, sola i no sola, perquè té la vaca. Té la tona al seu costat.
2: Sí, és un nivell de soledat diferent. En el rural és... Jo crec que... perquè molta gent me parla, està sola, i jo veig la pel·lícula, inclús quan l'estaven rodant, no tenia la sensació de soledat, de mostrar soledat. És una dona que sí, està en el seu... en la seva casa no hi ha un altre ésser viu, però no viu amb soledat de duresa. No, ho viu d'una altra manera, aquesta soledat.
0: Perquè creus que la soledat en el món rural es viu de manera diferent que a les ciutats.
2: És diferent que a la ciutat. En la ciutat jo crec que estem aïllats en colmena, sincerament, molt més aïllats que en el món rural. O almenys en el món rural que nosaltres, però sense idealització, hem volgut mostrar en la pel·lícula, que és real, de la zona. Totes les poblacions allà són bastant xicotetes. En una comunitat xicoteta te trobes coses positives, més negatives, clar, hi ha menys gent i hi ha també a vegades una confrontació més clara. Surt a la llum lo positiu, lo negatiu, però també passa en les famílies. Vull dir, la vida té això, té cares.
0: Home, ho diuen, no? Poble petit, infern gran.
2: Sí, senyor.
0: És una dita que...
2: És una dita que, perquè, clar...
0: Però també hi ha molt sentit de comunitat. Clar, aquesta és l'altra part,
2: aquesta
0: no?
2: Aquesta és l'altra part. És
0: el que s'ajuden entre si, no?
2: És el que volia comentar, que la comunitat és molt important i per a l'ésser humà són sers socials.
0: I... No sé quina enquesta sortia l'altre dia de Barcelona, que els veïns... O sigui, no ens parlem amb els veïns. O sigui, no hi ha relació entre els veïns. Ara no sabria dir la dada exacta i tot això, però és un estudi, una enquesta bastant recent.
2: Bueno, si a mi me preguntes la gent de la meva finca, que jo he vist molts anys, conec que poc, perquè van canviant tan sovint que, hola, Déu, no sé ni de quin pis són.
0: Quin barri vius?
2: Gràcia, estic a Gràcia.
0: No ha canviat Gràcia ni res, no? Quants anys hi portes?
2: Uns 30 vivint? en aquesta
0: meva,
2: casa.
0: Doncs així pots escriure la història de tots, els mals, no? Que han arribat a la ciutat, no sé si per quedar-se o no, no? Gentrificacions... Mm-hmm. Això com ho portes? Com ho viviu? Doncs,
2: pues, si te soc molt, molt, molt, molt sincera... A veure, hi ha un aspecte que jo soc prou solitària i tal, me costa trobar-me tanta gent pels carrers. Però, si també te soc molt, molt, molt sincera, és donar gràcies del barri encara on estic pel tipus de gent que t'hi trobes. D'accent, jo sento alemany, francès, anglès, italià, molt d'italià pel carrer. No són altres idiomes. No sé com explicaria, en barris en què m'hi costa molt més l'energia d'entrar-hi. O sigui, si jo tinguera... Soc molt sincera, ara, visc a mig del Raval, no aguantaria massa temps. Jo, personalment, ho dic així de clar. Ara, en Gràcia, jo visc amb un altre nivell de comoditat. Però dintre de lo que és el Barcelona hi ha barris que no estaria a gust vivint.
1: Però no t'incomoda, justament, també, tants guiris, tanta gent que passa?
2: Sí, hi ha este punt que m'incomoda del carrer, de gent, però no ho visc com una incomoditat. Un altre és el que jo opine del concepte del nivell de
0: gentrificació
2: o de la quantitat de gent que... o com se gestiona això. Això és un altre tema. Ara, personalment, no tinc una sensació de sentir-me mal, ni me produeix mal rotllo, ni m'he sentit mai atacada per ningú, ni, no tinc una mala experiència, sincerament.
0: Tornant a la pel·li de Cowgirl, no ens hem apartat massa d'ella, clar, és un personatge que és una dona gran.
2: Sí.
0: I jo no ara has fet moltes declaracions aquests dies, no?, la promo de la pel·lícula, i no sé on, segurament algun canal, alguna xarxa, no sé, deies, és que això és un fet revolucionari.
2: Sí.
0: Revolucionari.
2: Revolucionari.
0: Un personatge de l'edat que tinc, o que
2: sí,
0: té.
2: Sí, que tinc.
0: L'Empar, i que tens tu.
2: I que tinc jo.
0: Que sigui prota absolut.
2: Pues sí, bueno, dic revolucionari en el sentit de que no tenim referents, no tenim costum de que siga el personatge troncal narrativament, no?, protagonista d'una pel·lícula, una dona madura, i que és a partir de la seva mirada, de la seva mà, que tota la pel·lícula se mostra, no? Per a mi és revolucionari, és un fet important, com a ciutadana, primera com a dona, com a actriu, òbviament, però com a ciutadana, com a ciutadans, tenir referents de gent gran de com viuen la vida, perquè la vida fins a l'últim alè està ahí. I la gent gran, per lo que estem dient, tenim moltes coses a dir, perquè continuem desitjant, continuem tenint ganes de ser feliços, de gestionar les nostres vides de la millor manera possible, d'estimar i que ens estimin, de cuidar i que ens cuidin. I això està ahí. I és important, jo crec, per a la joventut tenir referències de com la gent gran, de maneres de viure la vida.
0: I a més, una dona que no s'amaga i que no t'amagues de l'edat que tens.
2: Parles de mi o de,
0: sí,
2: de Isabel?
0: Tu. Parlo de tu.
2: Sí, sí.
0: Tu, per exemple, no t'has operat?
2: No, bueno, no.
0: Com moltes companyes de professió?
2: Sí, la majoria. Jo de companyes així properes tampoc reconec tantes que s'hagin operat aquí de Catalunya, però sí, hi ha molta gent. És que el cine, a més, és tremendo. Te fiquen una lupa... Altra cosa és el teatre, no? El teatre tu tens una distància i tal, però el cinema, jo cada vegada que em veig, és que, carai, dices, sí, és una lupa, lo que és la rugueta, és tot, te lo agarra tot.
0: I per tant, quan veus desfilar, ho comentava molt, no, Clàudia, la catifa vermella de Cans.
1: Bueno, la Demi Moore, per exemple, que està...
0: Perquè és l'última, aquesta catifa, però és constant.
1: Que ve de fer La Sustància.
0: Aquest escrutini global.
1: Sí, on es criticava la pressió social i tot això, i ella està, que sembla que no ha entès res, no?, d'aquesta cosa, perquè també és això, que és víctima d'aquest sistema que pressiona les dones a tenir uns cossos demencials, de prims, d'operats... Fa feredat.
2: Sí, sí, a mi m'encongeixa el cor, perquè mira, ara mateix comentaven la contra de La Vanguardia, avui hi ha una fotògrafa xinesa que està parlant precisament d'això, no?, de la pressió a les adolescents, a nenes ja no és, parlen de la bellesa, com per... está parlant d'un destí. I, a més, està tan estratificat o tan dividit. Te podem fer aquest tipus de rostre i amb això, que té un nom, i això tindràs aquest tipus de destí. Mm. Podràs accedir a això, o a B, o a C, o a D. I tu eliges, segons el rostre que te canvien.
0: A on acabaràs treballant, o quin tipus de vida tindràs.
2: Exactament. I, clar, això les nenes se ho creuen. I, clar, és quasi com estudiar una carrera o altra, que en la vida podré casar-me o no, sí, podré accedir a un nivell econòmic tal, si tinc aquest rostre o un altre. És duríssim, això. Uh-huh. És molt trist, no? És tristíssim.
0: Sí, o traslladat en l'ara, per exemple, de les xarxes socials, cada vegada veiem més publicacions amb filtres, fins i tot vídeos. O sigui, gent que no es troba còmode amb la seva cara. Sí. I gent jove, Bueno, és una cosa que... I clar, en el món de les actrius, dels actors, a més, és que va a la contra, perquè una cara operada perd aquella gestualitat, perd aquella mirada, aquests llaços que gasta l'Isabel Rocat i que disfrutem amb el personatge de l'Empar, no? Els matisos...
2: Sí, jo ho crec també. I llavors hem de ser molt realistes. És que inclús mirant-lo molt fredament, imagina't com a productors d'un producte X. Qui consumeix el cinema, sobretot, i el teatre? Quanta gent, dones grans, madures... Tu ves una sala de teatre i està ple de dones grans. I és molt meravellós anar a veure una funció de teatre, una pel·lícula, en què pugues veure algo que tu t'identifiques més enllà de la narració en si, sinó que t'identifiquis com a ésser humà, com a dona. És molt bon. Ja us ho dic, inclús mirat-ho fredament, jo crec que se deuria descriure més per a gent gran i treballar més, perquè som públic, i és un públic a cuidar.
0: Bueno, el públic anirà creixent, perquè la població va creixent. Vull dir, també, cada vegada serem, i viurem més anys. Vull dir.
2: Sí, això és.
0: Cowgirl, aquesta pel·lícula que protagonitza la Isabel Rocati, que va també de segones oportunitats, és un dels grans temes d'aquesta història, del tornar, que dèiem, a enamorar-se, i aquí entra en acció Morro, interpretat per en Pep Moner, que li porta flors a l'Empar. Ella, una mica reticent, una mica seca, al principi.
3: Morro.
4: Hola.
3: Vens en els gossos?
4: Vinga, soles, tranquil·la. Pren.
3: No les hauràs agafat del cementeri?
4: No, passa, està Maria. No n'hi deixarà ni una. Ja les he collit d'un banc al meu.
3: Regalar flors en tots sants és un altre costum raro que t'has portat a Amèrica.
4: Costum raro per què?
3: Oh, dic jo que en un dia com avui les flors són per als morts, però com pareix que tu als morts.

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Primer plano que ens trobem, vem què passa, hi ha una tensió entre ja, ells dos espurna, gran, espurna. Hi ha espurnes i dius, i lo bonic de la pel·li és que es va desvelant poc a poc el per què, i és meravellós, ara que parles del paper del morro, que és el mal nom que es diu en els pobles a una persona, és el Bernat, el Miquel, el Bernat, en el Pep Moner, fa un personatge masculí meravellós, en el sentit de que és una persona, mira el que parlaven de l'edat. Amb l'edat sap tenir paciència, sap mirar, escoltar, què necessita l'altre, bé, jo vaig... Mira, el que deia el Joan d'agafar el ritme de l'altre, diu, anem, és ballar junts i agafar el ritme de l'altre. Pues això, en la pel·lícula ho fa, aquesta relació entre el morro i en Par.
2: Saber domar el desig,
1: saber
2: també.
1: Domar el desig.
2: Saber domar el desig.
1: Esto només s'aconsegueix, crec jo, la maduresa.
3: Mira, amb la maduresa, justament, no estem acostumats, potser, a veure escenes íntimes, no? Com la veu plantejar? Veu tenir dubtes o... No sé com la veu tractar.
1: Des del primer moment...
2: Vosaltres dos junts al llit.
1: Sí, sí, sí. Però, també tenc que dir, és una escena de tacte, de pells, de contacte en la part més abstracta, més poètica. És possiblement l'escena amb tractament... amb el tractament més poètic, possiblement, de tota la pel·lícula. I des del primer moment se'ns va a tots dos, per part de Cristina i de Miquel, però sobretot Cristina és l'encarregada, perquè a més Cristina Fernández és actriu a banda de director, sí. Bàsicament ella és una ballarina preciosa, excel·lent, és coreògrafa, és actriu, molt bona actriu, i també dirigeix últimament. Pues des del primer moment se'ns va plantejar el que ara es parla d'intimitat, com allò estava plantejat, com ens sentíem nosaltres, quins límits posàvem, què estaríem disposats a... Però,
2: a ensenyar o no ensenyar...
1: Exacte, sí, no? Sí, ens va parlar amb molta sensibilitat i ens va presentar el que en realitat és, amb una sensibilitat per al meu pare exquisida, i tots dos vam estar molt d'acord amb això, no? Sí, sí, o sigui que ens van sentir molt ben tractats en aquest sentit.
2: Perdona, em pregunta, tu t'espullaries al cine?
1: Jo depèn...
2: La Carmen Maura, en 80, s'acaba de despullar.
1: Clar,
2: diu, no. I li preguntàvem per què, diu... Pues porque nadie me lo pidió antes.
1: Maravillosa,
2: maravillosa resposta.
1: És meravellosa. És que, clar, depèn tant de lo que estigues narrant, m'explico, de la pel·lícula, de la narració.
2: Si està justificat.
1: Si està justificat, però ben justificat per la història, per allò que estàvem parlant. Aleshores, jo no tinc cap inconvenient. Una altra cosa és, ara toca pap i pornassos, ara ensenyar esto o l'altre. No, no, esto es otro tema. Però jo ahí no tindria, mai haguera tingut inconvenient. I mira, ha passat ara, mira, s'ha perdut el públic... tota una joventut meva, meravellosa, meravellosa. Jo ahir entenc a la Carme. És que és així, a la Maura. Mira, antes nadie me lo pidió, se lo han perdido, oiga, se lo han perdido.
2: Se
1: esto.
2: Lo han perdido. Bueno, quien tuvo, retuvo,
1: Bueno, se dice.
2: També s'ha de dir, Vull dir que, no hem parlat, i ho fem molt ràpidament, de l'altre home, de la vida de l'Empar, que entra... Pues no se sap ben bé d'on arriba en Carlos Cuevas,
1: Carlos.
2: Que manté una relació molt diferent de la d'en Morro, però que també la complementa.
1: Totalment. És una pel·lícula d'amors, amores, ja. Que sí? Perquè hi ha diversos, i hi ha altre home que és el veterinari, que ahir parlem de l'amistat, realment, de tu a tu, d'edat. Amb Carlos Cuevas, que a banda és, vaig sentir molt ben acompanyat, jo a Carlos lo quiero mucho, perquè compartimos ben del pla, lo vi crecer, ja. Lo quiero mucho. I el paper que realment ell, que tampoc desvelarem, exactament crea, és una relació... intrageneracional o transgeneracional o com és, o intergeneracional. Jo, esto es intergeneracional. Entre generacions,
2: no?
1: De diferents, claro, diferents generacions d'edat, en el que ell arriba un moment en l'escena que diu, som les restes. Jo dic, com és això? Les restes de què? Diu, d'allò, lo que quedem de, no? I cadascú té les seues motxilles, quedem, som los

0: que estem vius de les nostres històries. Ja. I ens hem trobat, després de els dolors, ell el seu, jo el meu, i de cop són dos sers d'edats diferents que s'escolten, se cuiden amb respecte, sense jutjar-se una a l'altra, i se complementen. Jo crec que en part dona a Ricky una part maternal d'acollida, de sostén, que necessitava, i ella, Ricky, també li comporta, i no avançarem històries, però un forat i un dol i un dolor i una negró que ella té, un enfado amb si mateixa per no haver sapigut sostindre una situació emocional familiar. I Ricky, pues, li dona esta segona oportunitat d'ella adonar-se des de la llum, de créixer i acollir-la d'una altra manera.
1: Bueno, us han vingut ganes, no?, de veure la peli. Jo crec que l'última li hem de fer de vent del pla, no?, que ara l'acaba de citar. Que sí. Crec que va ser l'aniversari l'any passat.
0: Este any, fa no res.
1: Este any. 20 anys.
0: Jo diria que sí. Sí.
2: 20 anys de vent del pla.
1: Ferran Bassaganya s'ha tornat a treure la puteta. Sí, no, i sí.
3: Ell obsessionat amb la joventut.
1: Però, mare meva. Però, clar, la veieu vosaltres, esteu molt petits, no?
3: A mi em va enganxar just, una mica.
2: Ah, no, jo sí. Oi tant, jo
1: sempre. I què recordes?
2: Sí. Home, doncs, és que, clar, per mi va ser la sèrie de TV3 que jo vaig veure quan creixia, saps? Mm. A més, me'n recordo molt que era els dilluns i els dimarts en una època, llavors era com començava la setmana d'aquesta manera, i no sé, clar, jo també soc d'Olot i allà era molt, vull dir, Olot és molt de TV3, i me'n recordo que ho parlàvem molt al col·le.
1: Bueno, i que estava localitzat també en un ambient, doncs, un poble
2: petit.
1: Sí,
2: oi tant, sí, sí.
0: Sí, sí.
2: Sí, sí. Sí, sí. No, no, jo me'n recordo moltíssim de Vent del Plau, i tant. I que també hi veia aquesta cosa com de tele pública de les drogues, en aquella època dels accidents de cotxe, de, no ho sé, vull dir que hi havia...
1: De, com de consciència a través de les trames.
2: Oi tant. No? Bueno, jo me'n recordo molt de, home, de la Mònica, la que dirà rodes, tota aquella trama era loca. Sí, sí, oi tant.
1: I ja, no sé com ho vas viure tu, així, però en resposta curta...
0: Vent del Pla
1: per tu.
0: Vent del Pla per mi va ser... Bueno, jo vaig gaudir molt, vaig disfrutar molt.
1: Van ser 5 anys?
0: Van ser 7 temporades, set? Que... Uns 5 anys, sí, al voltant de... Jo entria a fer... La Marcela era re, dos rèpliques. I com va anar creixent va ser meravellós. Jo m'estimo molt. És dels personatges que tinc al cor, la Marcelica. Me l'estimo molt. Ho disfrutava moltíssim.
1: Bueno, i aquesta relació tan especial que teniu amb en Mori Ruiz, que no sé on he llegit, que us permetien fins i tot improvisar. Dius, improvisant una sèrie, que és el més guionat i...
0: Totalment. I en algun moment s'ho vam plantejar, perquè, i ho fèiem, Teníem una complicitat extraordinària. Això és extraordinari, no m'ha passat mai a aquest nivell, D'improvisar realment, ens va, seguim. I, a més, fèiem un gènere, fèiem un altre. Érem com una miqueta comodins, nosaltres, també. Si la trama central era més sèria o més tal, nosaltres... passaven coses més de comèdia.
1: Allà al bar.
0: Si l'altre era més de... Nosaltres vam arribar a veure extraterrestres en un moment determinat. Si la trama era molt boja en un moment determinat. No, però això t'ho dic, era com una miqueta de contrapès de la trama central. No, ho recordo amb molt de carinyo, molt.
1: Isabel Rocati, actriu, no us la perdeu a Cougel. El seu paper protagonista, passats els 60 anys, molt ben arribat, en un moment molt maco, jo crec, i la disfrutareu, aquesta història, i també de Vent del Pla, que deu estar por ahí, que es pot veure a les plataformes, no?, perquè ara és tot accessible, imagino que sí.
2: Trescat,
0: no?
2: Suposo.
0: Bueno, Trescat, sí, en Trescat està, la pots veure, jo de tant en tant entro a veure cosetes, sí, us està ahí penjada, sí.
1: Isabel Rocati, una abraçada, ha estat un plaer, gràcies.
0: Per a mi també, moltes gràcies a vosaltres.

0: a la cadena SER y SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
1: Un aplauso pa mami y papi, porque en verdad rompieron.

0: Aquí tenim el Tot és comèdia de Ser Catalunya, quan passen 5 de 2 quarts de 2. Ferran Bassaganya.
1: Segueixo aquí.
0: Sí, Clàudia Arcarons, re, que ha anat a acompanyar la Isabel Rocati aquí a la sortida, i ara de seguida està l'esprint corrigent. Ella és molt necessària ara en aquest temps, en aquest tram, perquè va ser els ulls del Tot és comèdia ahir.
1: Bueno,
0: va ser, ja va començar
1: mateix
0: a ser els ulls del concert de Bad Bunny al balcó, amb l'Anna Puigvoltes.
2: Exacte.
0: I amb els fans, que fins i tot els vas fer cantar meravella.
2: Un petit joc.
0: Sí, sí, sí. Fes-li anar a en Ferran, a veure si...
1: Ui.
0: A veure si aprovarien batmanisme.
2: Allà, por la mañana café.
3: Por la tarde, Ron. No sé
2: ja
3: cómo
2: no
3: sigue la dichosa canción.
0: No sé si al concurs hi afegeix Anna Rojas, la nostra companya dels 40 USA. Com estàs, Anna? Bon dia.
4: Hola, companys. Encantada d'estar aquí.
0: Queda veu, tu? Perquè també vas anar al concert.
4: Sí, em queda veu. O sea, sembla que no, però sí, sí, és que... va, vaig a cantar, vamos.
2: L'home
4: gana. A tope.
0: Clar, jo això sempre m'ho pregunto, no? Ets periodista, estàs acreditada per informar sobre el concert, sí, però a la vegada, si ets fan... estàs veient el Bad Bunny, tu.
4: Sí.
0: Com trobes l'equilibri? És a dir, jo què sé, ara cantes una estrofa i després t'apuntes. Com va això? Com tu treballes?
4: Sí, i ara, a més, amb les xarxes, o sigui, tinc que cantar, anotar, gravar amb el mòbil, o sigui, tinc que fer un multitasking, que és que hauria que fer un altre màster d'això, eh? Ara, com a l'època de les xarxes socials, o sigui, vaig fer la dona orquestra. Sí.
0: No sé, posa'm un adjectiu així que pugui resumir el que vas viure, el que van viure aquestes, que quan, 55.000 espectadors de l'Olímpic ahir, 55.000 més avui que disfrutaran del segon concert.
4: Espectacular. O sigui, històric, icònic. No puc posar només una paraula, jo diria.
0: Ets fan de Benito?
4: Es nota, jo crec.
0: Ah, molt bé.
4: Sí, sí.
2: Calia.
0: A veure, referències, que és el que ens agrada.
2: Mira,
0: aquí. Que ens parlin de lo nostre, no? Que una superestrella internacional vingui aquí. No sé si va parlar en Bad Bunny en català.
2: Algú va dir, Anna, algú va dir.
4: Sí, sí, sí. O sigui, bueno... ell, com tal, crec que no va parlar en català, però sí que va haver com moltes referències en el show, i de fet crec que és molt necessari, perquè passa moltes vegades que els artistes venen aquí a Barcelona i potser no saben la llengua que parlem acá.
0: Mm-hmm.
4: O sigui, no fan cap referència o res, i crec que va ser molt important que al primer moment del show va fer com aquest teaser de nois parlant en català.
0: Sí, un vídeo que es va projectar.
2: Exacte, sí, això els catalans, nosaltres anàvem bojos, clar, ens donen engroneta i si
0: sí, tot... sí, sí, ens provoca... anava a dir una guardada, però ja està.
2: Però sí,
0: diré.
2: Allà va estar molt bé.
5: Voleu que us expliqui un cot?
4: Sí, sí.
0: Tot tu,
5: aquest vídeo està gravat dues vegades, perquè la segona vegada, o sigui, la primera vegada no la van gravar en català. No, o sigui, és un 80% segur, però... sí, sé segur que el que vau veure no era... està gravat dues vegades, aquest vídeo.
2: Fixa't tu. Va. Home, és veritat que ell tampoc va dir, bona nit, ni un t'estimo, tonto. Mm-hmm. Cosetes.
0: Molt bé. Cosetes. Això va ser al principi.
2: Exacte.
0: Explica'm cosetes.
2: Ell se'l veia emocionadíssim. O sigui, quan va sortir, perquè ell surt des de sota, es va estar almenys 2 minuts de rellotge mirant el públic embogint completament. I llavors ja va arrencar amb el concert, però no sé tu, Anna, però jo el vaig veure molt emocionat, realment.
4: Molt emocionat, jo crec que estava pletòric i va estar, o sigui, 2 minuts sin dir res, que semblava el Festival de Cannes, perquè era una ovació com de 5 minuts, o sigui, va ser...
0: l'ovació de los Javis.
4: Total, o sigui, l'ovació del Bad Bunny, o sigui, sí, molt fort.
0: Sí, però sí, això també és domini del tempo i de la situació, no?
2: Ah.
0: Això jo, la Beyoncé, ho he fet no tanta estona, l'he vist fer-ho.
2: Sí, amb els ulls tancats, clar, i respirant, sí, per la boca, o sigui, sí, estava connectant.
0: Sí, sí, ara, però tens 55 persones a davant,
2: clar,
0: corejant el teu nom, que... en fi,
4: això... molt fort, sí.
0: Més.
2: On anem ara, no?
0: On anem? Escoltem.
2: Anem a la caseta. No?
0: Anem a la caseta. I escoltem algun àudio, sí, potser?
2: Aviam.
6: Visca el Barça!
2: Clar, perquè a la caseta estava ple de jugadors del Barça, que això, que ens anaven donant aquestes engronetes, no? Visca Catalunya, tal, ens tornem bojos.
0: Bueno, la caseta contextual, no sé si cal context o no, però potser algú que no sigui fan de
4: sí,
0: Batman
4: com...
0: que no hagués vist la Super Bowl...
4: Clar. Sí, és realment és un moment com important del show, perquè és com una rèplica d'una caseta tradicional de Puerto Rico. I, clar, és com que la idea és fer una mica una festa amb perreo i tal en una casa tradicional, tenir una mica aquest emblema. i per això sempre hi ha com figures reconegudes, diguéssim, al show.
2: Exacte, va ser la part això de les cançons més fortes, més dures, a més que aquí ja, ja era gairebé nit, i bueno, aviam, o sigui, personatges estel·lars que van sortir allà, a part dels futbolistes, no? Perquè bueno, tampoc ens interessen tant, no? Aquí, la Lamine Yamal, Ferran Torres, Lewandowski, tots xivats, perquè jo, bueno, reconeixem els justos, Dani Olmo, també, i, però el protagonista per nosaltres va ser Marc Giró, que de cop surt, en va venir, i ell estava ben bé al costat de la porta, rient, aplaudint i sense fer gaire més, o sigui, va fer una mica de perfil baix.
0: O sigui, no va fer de Marc Giró.
2: No va fer de Marc Giró, també ha de descansar aquest home, no?
0: Sí, bueno, potser estava com sobrepassat pel... Clar. No ho sé, no ho sabem.
2: Per tant,
0: són
2: un
0: teories.
2: Nivell de perreo. I llavors el que també hi havia és bastant influencer, no? Cares així que algú coneixia i algú altre no. I una primera fila de molt noies d'imatge, que això ho vam comentar.
0: Què vol dir una noia d'imatge?
2: Noia d'imatge, però això, la primera fila és una càmera que va passant de tant en tant, amb tot de noies guapes, mones allà, anar mirant a la càmera com seduint, bàsicament. Ja. Això és un punt incòmode, trobo.
4: Sí, a mi em va semblar una mica awkward, o sigui, com molt... Com jo m'esperava realment com veure alguna figura d'aquí, de Barcelona, potser la Batgeal, que després va sortir també, però jo que sé, una Muixca, una Ara. Julieta... Una Aitana, o sigui...
2: Sí, un punt més de grup, d'amics. Sí, sí, sí. I no, era una mica...
0: I mostrant-se natural, voleu dir,
2: exacte.
0: No? No fent una semicòrio o pose.
4: Sí, total. Era molt videoclip.
2: O ballarins, posar ballarins també està molt bé, que ja n'hi van haver. Però aquesta cosa tant de noies, de mireu-les, que mones són...
3: Però és que és lo típic, em sap molt de greu, però és que és lo típic de les discoteques, de deixar entrar noies pibons... I, de fet, no hi havia... O sigui, això no sé si és veritat, però no hi havia com un nano que reclutava noies entre el públic per anar a la caseta i que té un perfil de noia triada. Sí. Que això també l'altre dia, mira, ja aquí som, ho dic, però l'altre dia hi havia la Laura Fab a la tele parlant d'això i anava a dir que no, poseu-vos mones, no sé què, i era com no. O sigui,
2: però què estem dient?
3: Just no.
0: Un moment. Ara... Poseu-vos mones
2: perquè
0: per si us agafen.
3: Si us agafen, saps? Poseu-vos exuberants per si us agafen. I era com, però és que no havíem deixat enrere tot això. Vull dir que anem en compte amb això perquè, ostres,
2: perquè
3: saps? Tornem a caure-hi.
2: Exacte, i a la caseta que hi ha doncs, famosos i noies canòniques a qui pot agradar a tothom.
4: Tothom.
2: Bueno, revisem-ho, això.
0: Si en Ferran Bassaganyes, que va avui a veure el concert, volgués anar a la casita, què hauria de fer? A part del recluta, eh? O sigui, t'has de posar molt guapo, això sí?
3: Sí, però crec que si ets un noi... No...
2: Bueno, pots cridar el que fan cridar, no? Hi va haver un noi que el van agafar del públic per fer-lo de... Pero PR es otra cosa.
4: Hacho PR, otra cosa.
0: Ja, però has de tenir ja, diguem, cèntims o un nivell de fama, això
2: segur, no? O has
0: d'haver
2: acampat per estar a primera fila.
0: O has d'haver
2: acampat per estar...
4: Sí, a primera fila, perquè és que aquest noi que va gritar el Hacho PR va estar en primera fila. I realment, si vols anar a la casita, doncs
2: no hi ha una altra.
4: Perdona, realment.
0: Vols anar a la casita, Ferran?
4: Sí, sí.
0: Ferran.
3: Home, si el nivell és aquest, potser li deixo...
2: Ara, home,
3: ara entenc que Marc Giró també estigués una mica...
2: Ell estava a l'última fila, allò de dir...
3: Sí,
2: de
3: ui.
0: Bueno, i quan va sortir ella a l'estadi? Es va enfonsar?
1: Batgeal Perrea,

0: Això és com allò de la Rosalía. Qui traurà el confessionari? Qui traurà el confessionari? Doncs qui serà l'artista convidada a Barcelona?
1: Havia
2: la nostra Batllal. O sigui, la reina de Barcelona.
1: Música mana.
2: Total, total. I... jo no em vaig desmaiar-me de casualitat.
3: Home... Bueno, però va cantar una cançó seva.
0: És el que sí, també. Va tenir sí, sí. La generositat al Benito de dir-li, no, canta també tu.
3: Ah, sí? I quina era? Us en recordeu?
0: El Dame.
2: Era Dame.
0: Oh! Dame. Sí.
1: Va ser molt fort.
3: Jesús, em moro.
2: Va ser un moment icònic. Sí,
0: i avui hi tornarà o creieu que hi haurà una altra artista diferent?
2: Hi haurà una altra.
1: La gent diu Arcàngel, el que voldria sí. També la gent és una mica la Rosalía.
3: Sí.
1: Mm, clar, no sé.
3: Aitana,
1: no
3: ah, no, però Aitana està de gira, no? Aitana no
1: clar, sí, hi ha dates que tampoc concorden.
3: No.
1: I també el que hi va haver és que a cada show, a part de portar algun convidat, el que fa és una cançó especial per aquell concert, no? Que sí. Ahir quina es va fer?
2: La de la Santa, que és la que té amb el Daddy Yankee, que aquesta cançó no es repetirà com a, durant aquest tour, o sigui, només serà per a la primera data de Barcelona.
1: Exacte, també va fer Moscow Mule i Yonagi, que també molt eren molt esperades.
3: Ala, jolín, doncs ja no em queda res a mi aquesta nit, ja veig Yonagi i ha fet tot.
0: Sí, té un tros de repertori, no?
3: Sí, però...
0: Sí, sí. I va agrair-li també al públic que hagués esperat tants anys, no?, de Barcelona i de Catalunya.
1: Sí, 7 o 8 anys va dir, no?, que havia tardat.
2: Sí, sí, 7 o 8 anys. És que, de fet, l'última vegada que va estar aquí el Bad Bunny va ser també a Barcelona, al festival, al Sónar, de fet. I va dir, o sigui, moltes vegades, com durant el show, de moltes gràcies per esperar-me tant temps, o sigui, i per confiar en mi abans de que el món lo hiciera. O sigui, perquè realment aquí, a l'estat, o sigui, hem escoltat la música del Bad Bunny des de que vaig començar.
1: Molt, clar. I, de fet, fa riure, perquè és que va començar tocant a Lleida, fa uns anys, tocant a Vilova, de Lleida,
0: molt.
1: Per 15 euros.
0: Sí. Ja. Bueno, i també va estar a Girona, en aquella època, el 2016, va actuar en una discoteca llatina i es va posar la samarreta del Girona. El Girona, que juga avui la permanència, primera divisió, sort amb el partit
3: endavant.
0: Contra l'Elx, també juga a la final de la Champions, el Barça femení, també li desitgem tota la sort del món.
3: Ho teniu guanyat, això ja.
0: El que t'hi jugues especial avui, no us perdeu la transmissió de Ser Catalunya. Va, més música de Bad Bunny. Yo la conozco.

0: Bueno, aquesta seria, Anna, la part més política poder del show, no? Quan va tocar l'apagón de Puerto Rico.
1: Sí, que és una cançó, de fet, molt important. És que, de fet, com tota aquesta era de evitar més fotos, crec que ell ha ido com un paso más endavant. Mm. O sigui, i ha intentat com una mica parlar d'esta crítica social de tot el que passa a Puerto Rico amb el tema del turisme, de la gentrificació. Mm. O sigui, també no només quedar-se en la part del folklore, sinó també transmetre com a la resta del món el que està passant a la seva terra.
2: Exacte, i que una persona d'aquest país justament sigui ara el número 1, no, diguem-ne. I a més també va fer com un missatge molt maco de per aquesta nit i només aquesta, tots som de Puerto Rico.
3: Tots som boricua, no?
1: Exacte.
3: I l'última,

0: Anna, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Ai, torna com vulguis, aquí el Tot és Comèdia.
3: Per favor.
2: Que bé, eh?
4: Quines ganes.
2: Com t'ho passaràs aquesta nit,
4: eh? Com un llamp a l'estadi olímpic, de veritat.
2: Bueno, doncs encara no t'hi vas, encara no puges a l'estadi olímpic, que tenim tota la mixtape amb en Ferran Bassaganyes i sintonia, home, per fer les coses bé, primer. Un assaig molt interessant. I com no, el Primavera Sound, que ja tenim a tocar. Però abans, vols parlar d'una estrena teatral?
3: Sí, bueno, la meva. O sigui, avui heu tingut a dos personatges que han estat a l'escenari de la Fabià Puigcerver del Teatre Lliure, perquè ahir vaig anar a veure Contra Antígona, i aquesta obra de Contra Antígona us la recomano molt, però més hi ha un moment en què demanen a 14 persones del públic que baixin i que siguin al cor.
2: I tu vas ser un d'ells?
3: Home, òbviament, jo em vaig aixecar i vaig dir, pa abajo que voy. 100%, sí, sí. I vaig dir, mira, llavors jo avui és el meu dia post-estrena.
2: Però sensacions, o sigui... A veure, és molt una obra guai que dirigeix l'Andrea Jiménez.
3: La dramaturgia és de la Victoria Spumberg.
2: I està protagonitzada per la gran actriu.
3: La Júlia Trullol.
2: Trullol.
3: Que fa d'Antígona, correcte, que fa d'Antígona. I la veritat és que molt guai, molt guai. Clar, tu estàs... O sigui, et fan pujar, et posen un audioguia com en un museu, et fan pujar com a l'escenari i et van dient que vagis fent coses una mica...
2: Coses com què es poden dir?
3: Sí, bueno, et van dient, rotllo, mou-te lliurement o posa't al costat del personatge el que vols donar suport i tal. Sí que és cert que jo crec que han d'acabar de polir alguna cosa de com aprofitar encara una mica més a aquest cor, i ara jo aquí xupant càmera, ja ho veus, en plan de, no, hagués pogut ser més protagònic. Sí, de fet, jo us he de dir que en un moment em vaig posar en el centre absolut de l'escenari entre els dos, i tota la resta del cor estava en un costat, i jo em vaig posar en el centre i estava com allò, veien els dos, Creon i Antígona, i jo en el mig, mirant...
5: Creus que canviaran els pamfletos i ara hi haurà la teva cara?
3: Sí, bueno, només faltaria, només faltaria. Sí, sí,
2: jo no faria mai amb la vergonya que tinc jo, que m'agafin
3: i mai. I si algú que ens escolta va a veure-la, feu-ho, perquè com que et pots tapar, hi ha 14 persones més, aleshores tu pots quedar tapat.
2: Home,
3: amb el
2: grup. Home, a veure, com a experiència és increïble.
3: És molt guai, la veritat. Sí, sí, sí. Ara, crec que tampoc t'enteres molt de l'obra, perquè estàs més pendent del que et diuen i tal, que de res més.
2: Me and my friends. De l'autor de la biografia de Julio Iglesias, sí. Hans Laguna, Yo siendo yo.
3: Jo sento jo. I arriba l'estiu i arriba el moment de parlar d'un quadernet d'aquests d'anagrama, i a més avui, ja que teníem el Bad Bunny, després parlem del Primavera Sound, doncs, bueno, el teatro de l'autenticitat en les estrelles del pop, es diu aquest d'això. Llavors,
2: aquest
3: bueno,
2: d'això.
3: Aquest llibre, perdó, perdoneu. Us he dit que estic molt nerviós per el Bad Bunny, o sigui, tinc un dia una mica...
2: Sí, nosaltres t'ajudem, no pateixis.
3: Sí, sí. Bueno, en fi, és una sèrie que és molt recomanable perquè al final parla una mica de com aquest valor de l'autenticitat, i de fet connecta una mica amb aquest Bad Bunny que fa molta gala de Puerto Rico, de tot això, com aquesta cosa de l'autenticitat és una mena, una estratègia de crear un territori de marca de les estrelles del pop actual. Abans, als 80-90, les estrelles del rock eren una mica les que eren autèntiques, no? Les que anaven de rebels, no sé què, i el pop quedava una mica com lligat a la cosa de, bueno, doncs algú ha fet una cançó, surt de l'escenari, canta i calla una mica la boca. Què passa? Que amb la mesura que es van començar a deixar de vendre discos, la indústria musical va dir, no, és que clar, les estrelles del pop les he de convertir en marques, i llavors s'ha potenciat molt aquesta idea de l'autenticitat, i és una mica el que el Hans Laguna en aquest assaig va com desgranar una mica. És com que ja no compres la música, és a dir, quan tu vas a seguir un artista musical ja no el vas a veure la seva música, sinó
2: no
3: vas a veure,
2: només,
3: correcte,
2: no
3: vas a veure una mica el que engloba tot això. Llavors també per això a vegades hi ha com artistes que fan grans flops perquè ja no t'identifiques tant amb ells, o hi ha artistes que de cop ens agraden moltíssim, com pot ser en el cas de Bad Bunny, perquè de cop hi ha com una autenticitat i és una manera que tu t'identifiques amb aquella persona.
2: Has triat Charlie XCX per alguna raó especial?
3: Charlie XCX fa 2 anys, n'hem parlat molt aquí, va ser la gran diva pop amb el Brad Summer, no? Era com ella era una total diva, no sé què, i llavors ara acaba de treure dos singles nous, on va una mica més cap al rock, ja no va cap al pop aquest més electrònic o una mica més electrònic, ara va més com una cosa de rock, i sembla que la recepció dels seus fans no ha acabat de ser del tot unànime, no ha acabat de ser del tot molt dolça. I ella ha fet un tuit que diu, estic molt contenta que escolteu la meva música, però que sapigueu que el meu art jo el faig per mi, i el que se sent honest amb mi, i jo sóc autèntic amb mi mateix, no sé què, no sé quantos. I clar, quan va passar això, vaig pensar, ostres, que fort que just el Hans Laguna està reflexionant sobre aquesta autenticitat de despatx, diguéssim, clar. Que tot està tan programadet i tal, i llavors ella doncs, fa tot això, perquè al final ara les artistes del pop O sigui, surten molt com a que jo sóc compositora de la meva pròpia música, perquè te la creguis, això que passa és real, és meu. De fet, per això hi ha tants documentals també, no?, d'aquests moments de la gira on les veus que elles estan a darrere de tots els processos creatius, quan realment us puc dir que hi ha molts creatius, hi ha molts directors creatius a darrere. O sigui, que
5: però molts, són molts, ser un producte.
2: Molts, correcte. O sigui, una cançó la poden firmar 8 productors,
3: correcte.
2: No?
3: Hentai de la Rosalía té 6 compositors més. Sí,
2: vull Ana dir... Rojas, dels 40 USA, los 40 USA, continuem nosaltres, li interessa molt aquest tema, anava fent així, vull dir que si vols dir alguna cosa, alguna aportació.
1: Sí, no, que de fet hi ha cançons, si el David tirar més fotos de Bad Bunny, hi ha cançons amb 30 compositors.
2: Què?
1: Sí, hi ha una que té 27, crec, o sigui, és fort.
5: Pues aquesta por constant, no?, també, que, per exemple, l'Aitana sempre se l'acusa molt de, ets un producte, i elles estan constantment reivindicant de, no, sóc autèntica, sóc jo la que tiro endavant, no?
3: I correcte.
5: Tampoc passa res per acceptar que vas amb un equip perfecte i enorme.
3: Sí. Però sembla que com que amb les xarxes socials estem tan a prop i tenim tant accés a la seva intimitat, d'alguna manera, clar, necessitem que siguin com les nostres amigues. I de fet, a vegades els hi passa com a la Chappell Roan, que els fans se senten que són els seus amics. Clar, hi ha aquesta barrera de les xarxes socials, clar, ha dissipat tant la intimitat que, clar, de cop es troba la Chappell Roan que està fent un cafè en un d'això i la gent va com si fossin els seus amics, saps? I la tia és una borde i va dient, no, deixeu-me en pau. Sí, no sóc el vostre amic, tal. Sí.
2: I el tema de les marques comercials?
3: Ah, bueno, és que això
2: em flipa. Quin paper juga això?
3: Clar, als 80-90, si un artista començava a fer com acords comercials o es venia molt al capitalisme, era un venut, no? Allò, sopa de venuts, no sé què, tal. Clar, ara... Tu veus a la Rosalía, que tots considerem que la Rosalía és superautèntica i que ella ha volgut ser la monja no sé què, i vas al Palau Sant Jordi a veure-la i tens tot ple d'anuncis d'ella anunciant-te una colònia i quan surts del metro és ella anunciant-te unes sabates. Aleshores, mai les estrelles del pop havien estat tan autèntiques, però ara no havien estat tan envoltades,
2: tan venudes al capital, no?
3: Correcte.
2: Home, mira, Bad Bunny, no?, amb els acords aquests que té amb Zara
3: i amb Adidas, també. Sí. De fet, el teniu aquí al costat en un pòster gegant a la botiga. Sí.
2: Cada dia, o sigui, aquesta setmana ens l'hem trobat cada dia.
3: Doncs res, això, Yo siendo yo del Hans Laguna, els nous quadernos d'anagrama, que sempre valen molt la pena,
2: molt.
3: I al final l'última reflexió és, a vegades parlem de les popstars, però no som nosaltres també una mica marques, quan ens posem a les xarxes socials, triem què ensenyem de nosaltres, què
2: no? Jo no, perquè com no hi soc...
3: Doncs ets la Beyoncé, que també és com la que no...
2: Ara,
3: saps?
2: Vinga.
3: Ets la Beyoncé.
2: Soc la Beyoncé de la ràdio.
3: Tot és com a dir Beyoncé. Ja està.
1: Bon títol.
2: Anem a parlar del Primavera, així sisplau. Una mica a l'Spring, fent de DJ aquí Ferran Bassaganyes a la mixtape del Tot és Comèdia.

0: Arriba el moment més dolç de la mixtape, arriba el Primavera Sound, arriba això, i escalfem motors, volem turistes, música, marques, cantants,
1: bueno,
0: si ho volem,
1: volem
0: tot
1: turistes,
0: junt...
1: Bueno,
0: jo ho he d'aprendre que tinc l'acreditació, llavors...
2: Molt bé.
0: En tot cas, escolta, el Primavera Sound, si aquest cada any, bueno, és l'aparador de la música més llegendària i la nova per venir, diguéssim, si parlem de llegendes, jo crec que la llegenda del cap de cartell més llegendari que tenim aquest any és The Cure, que no farà les seves 4 hores de concert que va fer l'última vegada que van fer l'última vegada que van venir aquí a Barcelona, sinó que jo crec que farà una cosa més light, 2 horetes, però que igualment tindrem temps d'escoltar els seus temazos i els temes mítics i clàssics. També una altra cosa així bastant històrica és My Bloody Valentine, que jo tinc més ganes de veure'ls, no perquè els hagi escoltat molt, sinó perquè per internet corre molt el rumor de que són un grup que toquen molt fort, o sigui, molt fort dels decibels molt i molt alts. I diuen que és, o sigui, anar a un concert de My Bloody Valentine i sobreviure'l ja forma part com de l'experiència. Llavors em sembla tot un happening.
3: I després veus noves?
0: Veus noves. Al final, el Primavera Sound també és una mica un d'aquells festivals on tu pots dir ei, jo estava allà quan aquest grup encara no estava a l'escenari principal, no?
3: M'entendrit doncs... molt el videoclip aquest d'ell, el cantant de Gis,
0: sí.
3: Cantant-li a un... Deu ser ell mateix quan era petit, no?
0: Suposo que sí, sí, sí.
3: Un bebé, un bebé, un nadó.
0: Moltes estrelles del pop també fan això de parlar amb si mateixes de petit, és bueno, fins igual. Total, Gis és una banda que és la banda de moda de tots els modernos de Barcelona, estaran allà, la gent més insuportable, no sé què... És un grup que ve de Nova York, amb només 3 discos s'han convertit en el fenomen rock de la dècada, gairebé. Tothom, o sigui, ja us dic, serà on tothom voldrà estar una mica per veure quin serà el següent pas d'ells. I, de fet, el cantant, el Cameron Winter, aquest que sentim de fons, que té una veu una mica desagradable, si em pregunteu, també farà un bolo en solitari. Vull dir que, bueno, serà un d'aquells concerts de jo hi era.
3: Mai, el moment també, hits...
0: Sí, al final hi ha molt de rock, molta senyoreta amb guitarreta, però al final el Primavera... des de fa un temps, ja porta pues, una mica la cosa de TikTok, de dir estrelles del TikTok, i aquest any doncs, tens doncs, això, a la Doja Cat que estem escoltant de fons, també tenim èxits més prominents com la Pink Panthers, l'Addison Rae, l'heroïna local, la Bad Gyal, que allà també la tindrem, o la inclusió en la música de l'actriu model influencer Cara Delevingne.
2: Això és tan fort. Sí. Mai saps el seu següent pas.
0: No, no, no, però sempre saps quines són les seves celles.
3: I acabem amb un grup que clar, quan va treure el seu primer disc no hi éreu vosaltres,
0: no hi
3: en aquesta tala cap de vosaltres havia nascut, Massive Attack, que tornen en directe al Primavera.
0: Sí,
3: eh?
0: De fet ens devien, és la primera vegada que venen, ens devien aquest concert i per fi, el 2026 era l'oportunitat per veure'ls.
3: Gràcies, Ferran Massaganyes de Mixtape, Anna Rojas, vagi molt bé. Gràcies. Claudio Carons, fins demà, el control Dani Punti Prats. Us deixem amb l'Hora 14 de la Gemma Alegria. Adéu.
4: Tot és comèdia.

0: vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: En Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un kit de limpieza Casals para que tu coche esté siempre impecable.
2: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en carglass.es.
3: Carglass cambia, Carglass repara.
4: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
5: Visita'ns a Naiper Motor, concessionari Mercedes-Benz a Lleida. Naiper Motor.
6: Ser empresaris de Ràdio Lleida celebra la cloenda de la temporada 2025-2026. Dimecres 27 de maig a les 9 del vespre al restaurant Baluart, a la Seu Vella de Lleida. Segueix-nos tots els dimecres a partir de les 11 del matí a Ràdio Lleida Ser Catalunya.
7: Amb el patrocini de Bon Àrea, Directe del Camp, Caixa Rural i l'Ajuntament de Lleida.
6: Col·labora Plus Fresc, des de 1929 al Súper de Lleida. El nou concessionari Lincoln Coulla-Mosa, a Lleida. Moventis, Autobusos de Lleida. El Consell Català de la Producció Integrada. Murprotec, tractament definitiu contra la humitat. Grup Assisum, autèntic ADN reconstructor. I el Centre Tècnic Ilerdense, l'Escola de Formació CTI de Lleida. Amb el suport del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. Amb gust de Lleida.
8: Aquest diumenge el Tot és Comèdia.
9: Por llanuras y montañas, perrilleros...
8: Ens visita la companyia de La Meitat de l'Ànima, adaptació teatral de la novel·la de Carme Riera. Amb la directora Magda Puyo i l'actriu Antònia Jaume, seguirem la vida d'una dona misteriosa a l'exili republicà. I just acaba d'ir a Terrar de Cans...
10: Hondo, ¿qué haces?
8: Amb Mariona Borrull celebrarem l'èxit del cinema català en el festival més important del món.
11: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: A vivir que son dos días, Javier del Pino.
1: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e i Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
2: Quina raó mou el teu món?
3: Lo futur del Pere.
4: Algun dia tenir el meu propi piset.
5: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
2: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
7: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
6: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
8: A Capravo estem de celebració. El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Capravo. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
6: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. El Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
9: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'Agència per al Creixement de les Empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
11: A la cadena SER i SER Catalunya... Gemma Alegrí.
12: Bon dia, diumenge 24 de maig, diumenge de calor. Núria Saró, bon dia.
13: Hola, molt bon dia. Temperatures un cop més pròpies d'estiu, màximes entre els 30 i 35 graus a l'interior i a la costa estaran per sobre dels 25. Una jornada que comença amb sol, amb temperatures que van pujant amb ganes, i a la tarda tindrem algun ruixat molt local a la Vall d'Aran. Les temperatures ara mateix van des dels 12 graus a Girona, 16 a Tarragona, també a Lleida, i 21 a Barcelona.
12: I atenció si aquest matí us heu de moure precisament pel centre de Barcelona, perquè a aquesta hora i fins a 2:15 es disputa la cursa de la Guàrdia Urbana que talla diversos carrers de la ciutat. Hi ha més d'una quarantena de línies d'autobús afectades. Repassem ara l'actualitat informativa. Carai creu al futbol català. El Barça femení ha aconseguit la quarta Champions de la seva història.
14: Va passant amb Salma Parayolo, que pot fer el segon gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
12: Així narrava el quart gol de les Blaugrana l'Anna Palet des d'Oslo, mentre que el Girona de Mitchell torna a ser, 4 anys després, equip de segona divisió.
15: La desolación, Dani, es tremenda. Los jugadores del Girona... tendidos en el terreno de juego, llorando, Víctor Zigankov llorando, Hugo Rincón también tendido en el suelo, Iván Martín, es durísimo, Dani...
12: És la narració de la Núria Vilamala, Carrusel Deportivo, aquesta nit. Anem a pams, la cara, ho dèiem, el Barça femení, les Blaugrana han guanyat 4-0 al Lió a Oslo, en la que ha estat segurament l'últim partit d'Alexia Putellas amb la samarreta del Barça. Des de la capital noruega, Anna Palet.
16: El Barça torna a proclamar-se campió de la Champions femenina per quart cop a la seva història, segona temporada en pòquer de títols, Lliga, Copa, Supercopa i ara la Champions, després de guanyar 4-0 a l'Olímpic de Lió a l'Ullevål Stadion d'Oslo, en una primera part molt igualada, amb empat a 0 gràcies al gol anul·lat del conjunt francès per fora de joc, però la polonesa Eva Pajor va marcar les diferències a la segona part amb un doblet, ho va rubricar Salma Parayolo, marcant 2 gols més pràcticament a l'afegit. El Barça així tanca una temporada per la història, ho celebrarà aquesta tarda a partir de les 7 a l'Avinguda Maria Cristina, amb tots els culers, amb els 4 títols i amb l'actuació del grup musical Figaflaues.
12: Les Blaugrana viatgen, de fet, aquest matí cap a Barcelona. Mentrestant, a Girona, les llàgrimes dels jugadors gironins, també dels seus aficionats, després de l'empat davant l'Elja Montilivi, que ha enviat l'equip de Mitchell a segona. Núria Vilamala, ha estat un cop molt dur pels gironins. Bon dia.
17: Hola, Gemma, bon dia. És un cop molt dur pel Girona, que 4 anys després torna a segona divisió. Els de Mitchell només els hi valia la victòria contra l'Elx per aconseguir la permanència, però no han pogut passar de l'empat a un. Després del partit, el tècnic Mitchell Sánchez estava molt afectat pel descens gironí.
18: Todavía no he asimilado el golpe. Por dentro tengo un vacío ahora muy grande, porque me siento muy irresponsable. Quiero entender a toda esa gente que se siente decepcionada. Y es difícil, porque es un vacío muy grande el que te sientas responsable de algo que va a hacer daño a mucha gente. Eso es muy duro.
17: Cop molt dur, Gemma, per un Girona que jugarà a segona divisió la temporada vinent.
12: Per la seva banda, el Barça de Flick ha tancat la Lliga amb derrota 3-1 més talla davant del València. L'Espanyol amb empat a casa 1-1 davant la Reial Societat. Després del partit, el tècnic Manolo González ha demanat a tots els departaments del club que facin un pas endavant després d'una segona volta molt complicada pels pericos.
19: És un tema que tenemos que dar pasos adelante todo. El club tiene que empujar y nosotros dar los pasos para que el club siga mejorando cada día. Pero es que creo que el club tiene un margen de mejora grande.
12: Més enllà dels esports, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, defensa els pressupostos pactats aquesta setmana amb Esquerra i els comuns. En una entrevista avui a La Vanguardia, Dalmau assegura que es complirà tot el que han pactat amb els socis, tal com diu, han fet fins ara. També avui a La Vanguardia, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha defensat els comptes.
20: Són uns bons pressupostos perquè afronten problemes quotidians i els afronten a través de partides pressupostàries molt importants. En l'àmbit de l'ensenyament, 500 milions. En l'àmbit de la salut, 250. En l'àmbit de les polítiques d'habitatge i de rehabilitació, 210 milions anuals. Això és molt important.
12: Amb tot, Junqueras ha carregat contra el PSC, també contra Junts. Diu que als socialistes catalans els falta ambició, als juntaires responsabilitat. 3 minuts i seran les 9 del matí. Els participants catalans de la flotilla han denunciat maltractaments per part d'Israel en la seva arribada a l'aeroport de Barcelona. Va ser ahir al migdia. Els esperaven centenars de persones amb banderes palestines. Els integrants de la flotilla, Sergi López, van descriure situacions vexants des del moment que els van retenir en aigües internacionals.
21: La vintena llarga de participants catalans a la flotilla han explicat el maltractament que han patit aquests dies per part israeliana.
22: Que ens apretaven, qualsevol cosa que hagi estat, t'apretaven més. I realment la sensació que tenia era que estàvem a la Gestapo.
21: És l'activista Javier Cendrera, una de les portaveus de la flotilla, Ariadna Masmitjà, reclama que els governs actuïn.
23: Ens estem jugant les nostres vides perquè els governs estan en silenci i són còmplices. Per tant, demanem que prenguin acció, que deixin d'estar en silenci o que deixin de fer discursos i accionin.
21: Els participants a la flotilla han urgit acabar amb les relacions comercials i econòmiques de l'executiu espanyol i de tota la Unió Europea amb Israel.
12: De l'àmbit de la salut, la dona que va estar en contacte amb una de les víctimes d'antivirus continuarà l'aïllament a casa després de donar negatiu a la tercera PCR. La dona està ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona des del 8 de maig. Ara haurà de continuar en aïllament 14 dies més fins a completar els 42 que marca el protocol. Repassem ara alguns successos de les últimes hores. La policia municipal de Girona ha detingut un home de 65 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet al coll a la Rambla de la Llibertat, a una zona cèntrica de la ciutat.
21: Va ser a primera hora de la tarda d'ahir quan una dona va alertar els policies que s'havia produït l'agressió i que el presumpte autor dels fets es dirigia al pont de les Peixateries Velles. Els agents el van poder detenir poc després. La víctima va ser traslladada en estat lleu a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
12: I a Gerà, a la Noguera, un home va morir en un accident de parapent. Va ser poc abans de la 1 de la tarda d'ahir.
21: Una infermera va veure com es produïa l'accident i va atendre ràpidament l'home. Li va fer maniobres de reanimació cardiopulmonar que van continuar als serveis d'emergència quan hi van arribar, però no van poder fer res per salvar-li la vida.
12: I acabarem amb ell, amb Bad Bunny, que aquesta nit s'ha acomiadat de Barcelona després de 2 concerts a l'Estadi Olímpic dels que han pogut gaudir més de 100.000 persones. A la Caseta, ahir a la nit, entre els convidats VIPs d'ahir, l'actriu Úrsula Corberó i Ibai Llanos. Doncs amb Ibai Llanos i Bad Bunny arribarem al punt de les 9 del matí.

0: A vivir que son dos días, Javier del Pino.
1: ¿Quieres instalar paneles solares en tu vivienda, pero no quieres encargarte de todo el papeleo? Para eso se ha creado la figura del gestor de autoconsumo, para acompañarte durante el proceso de poner en marcha tu instalación. El gestor puede encargarse de pedir ofertas, presentar la documentación, inscribir la instalación o coordinar los cambios en el contrato de la luz. Y esto es especialmente útil si vives en un edificio, ya que podrá hacer las gestiones de una vez, en nombre de todos los vecinos, y coordinar todo el proceso de forma más sencilla y ágil. ¿Y quiénes son gestores de autoconsumo? Puede ser el administrador de fincas, una empresa instaladora o energética, o incluso una persona de la propia comunidad de vecinos. Sumarse al autoconsumo ahora es más fácil y ahorrar en la factura de la luz también. Infórmate en personasconenergiapropia.es.
2: Radio Lleida, Cadena SER.
3: Te n'has adonat? A Natural Audio hi ha sons que mai hauríem de perdre. Una conversa, un riure, la primavera. A Natural Audio t'escoltem i t'ajudem a recuperar cada detall amb tecnologia discreta i d'última generació. Perquè tornar a escoltar bé és tornar a viure millor. Demana ara la teva revisió. Natural Audio Lleida. Referents en salut auditiva a Lleida, Mollerussa, Tàrrega i Balaguer.
4: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 km d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models.
5: Dalmau Motor, concessionari oficial Cupra a Lleida, a l'Avinguda Barcelona 19, també a Tàrrega i Golmés. Dalmau Motor.
6: Ser empresaris de Ràdio Lleida celebra la cloenda de la temporada 2025-2026. Dimecres 27 de maig a les 9 del vespre al restaurant Baluart, a la Seu Vella de Lleida. Segueix-nos tots els dimecres a partir de les 11 del matí a Ràdio Lleida SER Catalunya.
7: Amb el patrocini de Bon Àrea, Directe del Camp, Caixa Rural i l'Ajuntament de Lleida.
6: Col·labora Plus Fresc, des de 1929 al Súper de Lleida. El nou concessionari Lincoln Coulla-Mosa, a Lleida. Moventis, Autobusos de Lleida. El Consell Català de la Producció Integrada. Murprotec, tractament definitiu contra la humitat. Grup Assisum, autèntic ADN reconstructor. I el Centre Tècnic Ilerdense, l'Escola de Formació CTI de Lleida. Amb el suport del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. Amb gust de Lleida.
2: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Es la una, son las 12 en Canarias. El Partido Socialista mantiene su defensa al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, imputado, como saben, por el rescate a la aerolínea Plus Ultra. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, rebaja su papel en la supuesta trama. Adrián del Pozo, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Se pregunta Patxi López dónde está la trama Zapatero, porque asegura el portavoz parlamentario del PSOE que apenas aparecen menciones ni reuniones del expresidente, a pesar de que el juez Calama lo sitúa como núcleo decisor en su auto.
2: Una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero. Por lo tanto, pruebas y que se garantice la presunción de inocencia.
1: Asegura López que ellos están esperando a que avance el procedimiento, ver si la justicia presenta pruebas que dice inculpen a Zapatero, pero que ellos respetan la presunción de inocencia y que confían en el expresidente del gobierno. Ha sacado pecho de los logros del ejecutivo actual de Pedro Sánchez. A algunos les molesta, dice, y por eso nos atacan por tierra, mar y aire.
0: Más asuntos. Manifestación por una vivienda digna en Zaragoza, que se está repitiendo en otras ciudades de España este domingo. Cientos de personas protestan por la subida de los alquileres y las dificultades para poder comprar una casa. Informa Lorena Ruano.
3: Dejar de entender la vivienda como una mercancía. Ese es el principal mensaje que lanzan todos los que se han acercado a esta manifestación convocada por el sindicato de inquilinas. Denuncian el encarecimiento de la vida con subidas de salarios en los últimos 10 años en torno al 54% y que no pueden responder a ese aumento descontrolado de la vivienda y que se convierte en insostenible para amplios sectores de la clase trabajadora. La crítica también la hacen hacia los fondos de inversión, empresarios y rentistas que en estos años han acumulado buena parte de los edificios de la ciudad. Un problema que dicen que no se va a solucionar solo y por eso hacen este llamamiento colectivo para acabar con el negocio de la vivienda. Lo van coreando: ni casas sin gente, ni gente sin casas.
0: Y 6 de los activistas de la flotilla solidaria con Gaza que llegaron ayer a Bilbao han hablado esta mañana sobre los incidentes de este sábado en el aeropuerto de Loiu entre activistas y la Ertzaintza. Aseguran que no esperaban ese trato por parte de los agentes. A Radio Bilbao, John Rojas.
4: Sí, los portavoces de la flotilla han sido muy duros hoy con la Ertzaintza, los que han denominado con calificativos como cipayos o chacurrac, perros en euskera. En declaraciones sin preguntas han responsabilizado a los agentes de todo lo ocurrido ayer en el aeropuerto.
5: Sabíamos a lo que nos exponíamos, lo que nos esperaba, lo que no nos esperábamos, lo que ha pasado ayer, que no tiene nombre, ni pies ni cabeza. Han dejado el pabellón muy alto, parece ser que estaban demostrando o preparando un currículum para ver si les contrata el Benfer.
4: A esta hora da inicio también a una manifestación en Bilbao para condenar lo sucedido ayer.
0: Y localizado cerca del Hierro, un cayuco con 19 migrantes a bordo. Todos se encuentran en buen estado. Lorena Carramolino.
6: La Guardia Civil lanzaba un aviso a las 2 de la mañana informando de que un cayuco estaba navegando a unos 5 kilómetros y medio de la costa sur del Hierro. Al aviso ha acudido Salvamento Marítimo para escoltar este cayuco con 19 migrantes, entre los que se encontraban 3 mujeres, hasta el puerto de La Restinga. Allí han desembarcado los migrantes, todos adultos, de origen subsahariano, que iban dentro del cayuco. Las autoridades informan que los 19 se encuentran en buen estado.
0: Y vamos ya con la información del deporte. Iria Vieira, buenas tardes.
7: Muy buenas. En menos de una hora comienza la 15ª etapa del Giro Italia, etapa de 157 kilómetros entre Voghera y Milán y prácticamente llana, que se resolverá en un sprint masivo. En la general, el líder es Vingegaard. La arrebató ayer el liderato al portugués Eulalio, por lo que hoy vestirá la maglia rosa. Además, hoy se disputa la penúltima jornada de segunda división, en la que podría decidirse la segunda plaza de ascenso directo. El Deportivo de La Coruña depende de sí mismo para conseguirla. Si gana ante el Valladolid, certificará hoy mismo su regreso a primera. Almería, Málaga y Las Palmas son los otros equipos que pueden optar aún por este puesto si el Depor falla. Y en la pelea por los puestos de playoff, involucrados Castellón, Burgos, Eibar, Málaga y Las Palmas.
0: Es todo. Sigue la información en cadenaser.com y a partir de las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Aida Bao.
8: Cadena Ser. Servicios informativos.
9: Cadena Ser y Ser Catalunya. Més oients que mai.
10: És la 1:04 en directe. Comença la funció.
9: A la Cadena Ser i Ser Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
10: Què tal? Molt bon dia. Bon diumenge, Clàudia Arcarons.
11: Bon diumenge, Màxim Castillo.
10: I bon diumenge, Mariona Borrull.
12: Bon dilluns, Màxim.
10: Sí, sí. Tu fes ara d'actriu. Ara semblava que la noia s'acabés d'aixecar, no? Després de dormir 12 hores.
12: Està morti. Sortit
10: amb aquest esfumeto
12: de Mona Lisa, aquest somriure misteriós que dius, d'on ve? Ve de 3 hores de son que porto el cos,
10: sí,
12: mare meva.
10: I d'unes quantes hores de vol i d'uns quants dies al festival de cinema més important del món, que sempre te'n vegem una mica.
12: Yes, Cans. We can. Yes, absolutament. Sempre és una jungla, però sempre és una festa, així que endavant.
10: Festa que ha acabat en premi pel cinema espanyol i català i estem molt contents i insisteixo, te'n vegem, no només perquè hagis estat tots aquests dies veient per primera vegada les grans pel·lícules que arribaran als cinemes aquest any, sinó sobretot perquè has vist La Bola Negra.
12: Ai, sí.
10: Que jo només he vist, o sigui, el tràiler no dura ni un minut, l'hem posat aquest dematí i t'ho juro que les llàgrimes em sortien als ulls.
12: Ai, Màxima, tu t'agradarà tantíssim. És que és d'aquestes pel·lícules que dius, veu-la ja, és el 6 d'octubre, l'esperem a cartelleres.
10: O sigui, fins al 6 d'octubre no s'estrena?
12: En efecte, s'ha de cuinar el hype. Com et penses que es fa, això?
10: Bueno, és la pel·lícula que han decidit los cabis. Després tot, eh? Després tot.
12: Endavant.
10: Però en un adjectiu?
12: Maximalista. És una obra gran. Descomunal. Ja ho veuràs.
10: Molt bé, molt bé. Antònia Jaume, actriu, Magda Puyo, directora teatral, com esteu? I ben retornades al Tot és Comèdia.
13: Doncs, moltes gràcies,
14: molt
13: Màxim.
14: De ser-hi.
10: Sou de festivals, vosaltres seguiu aquesta actualitat.
13: A mi m'encantaria ser ella. El que passa és que quan dius maximalista, dius... Nosaltres que som minimalistes, oi, Magda?
14: Sí.
13: Oi?
10: Ho dieu per qüestions de pressupost?
14: Una miqueta.
13: Però no només nosaltres. El teatre és la... Bueno, la dansa està pitjor, eh? Però el teatre, i sobretot de les sales petites, és per plorar, però eternament. El que passa és que nosaltres tenim
14: però
13: molta alegria.
14: Però nosaltres riem sempre.
13: I riem. Molt, sí, sí, i si hem de menjar arròs bullit un mes, que ara es veu que hi ha una dieta d'arròs bullit integral, doncs
12: mira,
13: ho mengem.
12: Clar, això és gim... felicitat. Ai. No, digues. Lo dels gimbres, no? Que esteu en volumen, això es fa.
13: Què?
12: Si tu menges molt arròs, és com que t'acabes fibrant molt, no?
13: Ah, sí?
12: Vull dir que mira, potser de cop sereu una mica
13: fibroses.
12: Claro.
14: Podem anar a les...
13: No sé.
12: Millor no sense la supervisió d'un adult,
13: això. Ai, Màxim, que no parlarem de teatre.
10: Parlarem de teatre.
14: De dieta.
10: Aquestes sales petites que s'han d'omplir, aquestes sales petites, com l'Àtrium de Barcelona, on acabeu d'estrenar La meitat de l'ànima, us falta la tercera de l'equip, que és la Mercè Arànega, que us coneixeu molt bé, amb la Mercè, Antònia.
13: Sí, és la dama. Jo li dic dama.
10: I ella
13: es pixa de riure.
12: Tu et diu vagabundó, no?
13: Una mica.
12: Sí.
13: No,
12: la parelleta.
13: Clar, la dama i el vagabund. Ai, li diré.
14: Bonic.
13: Li diré, la faig riure molt, sí. Bueno, és un privilegi estar amb aquesta senyora. És que és una senyora. I la Magda ho pot parlar més. Sí, és un privilegi.
14: Què vols dir, que jo puc parlar
13: no,
14: més?
13: Perquè tu, no, perquè ets directora. Ets directora i jo la veig des d'un lloc... Em sembla que és la quarta o la cinquena vegada que treballem juntes.
10: Per això deia que us coneixeu molt bé.
13: Però clar, la meva visió és diferent, perquè fem camerinos, perquè ens veiem els pets, perquè ens veiem, saps? I la Magda veu
14: bueno,
13: la professió.
14: Elles fan la xafarderia, diguéssim, no, nena? I jo faig veure que no la faig, simplement.
10: Teniu els vostres rituals? Perquè m'han dit que abans de l'obra us...
12: Home, estàveu allà patant la xerrada, una mica a la porta del costat.
13: Cada ritual...
10: Amb un piti, no?
13: Cada obra en té un. Bueno, l'Arànega és una gran fumadora.
12: Està molt bé, també.
13: I aleshores fem un ritual de crema a les mans.
10: Crema a les mans?
13: Sí, sí. Després ens posem una cosa que es diu focus als canyells, que és un oli. I després jo, com la Ventafox, li
10: a veure què dirà.
13: Li fermo les sabates perquè la cibella és molt petitona i a mi em costa horrors, eh? I jo dic, vinga, moment Ventafox. I fem el moment Ventafox. I després ella va fer el piti com il fo, perquè és una dama del teatre.
10: Sí, sí.
14: Jo faig veure que no ho veig.
10: Escolta, però com ha començat aquesta entrevista, semblaria que això és una comèdia. I, home, no.
12: No ho és.
10: No ho és pas, eh? No ho és pas. Està basada, segurament algun de vosaltres haurà llegit la novel·la de la Carme Riera que se'n va endur el Premi Sant Jordi, que crec que va ser, ja fa una bona colla d'anys, aquesta...
14: 2003. Sí, 2002, sí. 2002.
10: La meitat de l'ànima, que és la història d'una dona que intenta descobrir qui va ser realment la seva mare per, en el fons, entendre qui és ella mateixa.
11: Jo necessitava saber si aquelles cartes deien la veritat. Estava decidida a seguir endavant, per molt mal parada que quedés Cecília Balaguer.
15: Hi havia 9 cartes completes i 2 d'incompletes, sense sobre, que una dona adreçava al seu amant sense nom.
11: Vaig adonar-me que la meva vida havia canviat.
16: Què havia fet Cecília Balaguer perquè algú decidís matar-la?
11: Potser.
15: Com si el temps transcorregut des d'aleshores no comptés. Com si mai no hagués passat.
10: Sí, sí, home, sentim. Saps Aznavour i tots drets. Et pourtant.
17: Il faut savoir encore sourire.
12: Aviam, situem-nos.
10: Espera, vaig tenir l'ocasió de veure'l. Estava ja molt granadet al Festival de Cap Roig i és una de les experiències de la meva vida.
13: És que això queda, eh?
14: Però ja tenia 80.
10: Tenia molts anys. 85. Tenia molts anys i hi havia com 2 o 3 teleprompters, perquè, clar, l'home no se'n recordava
13: de les seves lletres. A mi em va passar Pina Baus. Pina Baus, ella ja no ballava.
10: La ballarina?
13: Però, no, ella sí, ja no ballava, però va sortir a saludar i és com, bueno, a saludar, eh?
10: Sí.
14: Aquestes valia coses. Més la salutació d'ella que tot l'espectacle.
13: Aquestes coses.
10: Absolutament. I tanquem el parèntesi de les anècdotes.
12: Això,
10: i Clàudia...
12: I ens anem a situar una mica, perquè un dia de Sant Jordi, no, una escriptora que està signant llibres, rep unes cartes d'un desconegut. Però al principi ella tampoc li fa gaire cas. No? Què hi ha, però, en aquesta carpeta que li dona aquest home que... No tenim llavors el telèfon perquè l'anàrega l'estripa, no?
14: Doncs li dona un enigma. Un enigma que ella i la d'Antònia han de descobrir. És un enigma que van sortint petites coses i cada vegada es complica més. Ella diu que és un thriller històric, perquè, és a dir, també per saber qui és ella, també hem de saber qui som nosaltres. Per tant, la història també és important, no? Jo crec que l'espectacle juga amb la història col·lectiva i la història personal, i això és xulo.
13: Sí, és una cosa molt intel·ligent que fa la Carme Riera i la dramatúrgia de la Magda i el Ramon, que és un 30-40% de la novel·la. O sigui, és molt intel·ligent, perquè a través de saber qui és la teva mare i el teu pare, ella ho col·loca en una època molt fosca per nosaltres, que és la transició. O sigui, sabem que va passar una guerra, sabem que va haver-hi allò un bàndol guanyador i un que no, però hi ha entremig tota una sèrie de gent que està allò in albis, està quedada, que no acaba d'aterrar.
14: Bueno, perquè el silenci ha sigut la manera de...
13: Exacte.
14: Silenci i l'oblit, no? Ha sigut una manera molt perversa d'explicar-nos la història.
13: Però la Carme Riera és molt intel·ligent en aquest sentit, sí. Perquè fa, o sigui, una cosa que és totalment allò literari, que ja l'han sabuda, allò, qui és el meu pare? Qui és la meva mare? Dius, bueno, podria ser, saps, allò, un forner, un no sé què, però clar, ho enllaça amb una època que és apassionant, que és l'època d'entreguerres, amb tot l'espionatge, amb la figura d'Albert Camus, que és importantíssima, amb tota una intel·lectualitat que recolzava el bàndol perdedor i que i no se'n van sortir. Amb...
14: I una intel·lectualitat que recolzava el bàndol guanyador.
13: Totalment.
14: No? Es parla del Pla o d'altres, sí. Com aquest.
13: I és un enllaç com molt perfecte de treure una cosa personal, enllaçada dins un lloc en la història que és... que hauríem de saber encara més coses. Saps?
12: Potser sí, per sí. Això també era aquesta, no?, la intenció de portar-la al teatre 20 anys després. Per...
14: Sí, clar. És a dir, la intenció era... Nosaltres vam llegir la novel·la i vam pensar que era
10: la,
14: molt...
10: La vau llegir ara o al seu moment, quan es va editar?
14: Al seu moment, sí. La teníem allà grogueta.
13: Marcada,
14: jo en tinc moltes
13: marcada.
14: De groguetes.
10: Subratllada.
14: Però, mira, bueno, vam decidir posar-nos-hi i a veure si ens en sortíem o no. I ens en vam sortir prou bé, deixem-ho prou bé.
13: Bueno, els comentaris és... Sí. Perquè, clar, nosaltres com sortim i l'entrada és l'entrada d'Àtrium, la gent es queda com per fer una copa o no sé què, la gent diu, oh, que necessari, i quin muntatge més polit. i quan dius polit... no, és veritat. Amb una novel·la...
10: És molt dolent, polit.
13: No, no, jo crec que és molt
14: Depèn
13: bo.
14: Depèn de com t'ho miris,
13: No, ah, jo penso... Amb aquest muntatge, que és una novel·la, aleshores, fer una cosa teatral d'una novel·la és complicadíssim.
10: Sí, té un risc, planyo. També.
13: Però que sigui polit vol dir que és net, que és clar, que és... Saps? I això és meravellós.
10: De fet, crec que el que queda de la novel·la és un 30%.
14: O un 40%.
10: Sí, està ben espigolat.
14: Sí, però curiosament, te recordes, no sé si tu crec que també hi eres l'editora de la novel·la, ens va dir... jo el que he vist és que heu fet, heu com destrossat, heu fet miques la novel·la, i aleshores l'heu tornat a recomposar i és la mateixa novel·la però amb llenguatge teatral. I això era un piropasso.
13: Totalment.
10: I la senyora Carme Riera, quin paper ha tingut en tot aquest procés?
14: Doncs mira, jo la vaig trucar, li vaig dir, vol vostè esmorzar amb mi?
10: Convido sí, jo.
13: Tiffany's, com a Tiffany's.
14: I a Sarrià... Vam esmorzar a Sarrià.
13: A Tiffany Sarrià és una mica, oi?
12: Sí, és l'equivalent.
13: És l'equivalent.
14: I va dir que estava emocionada i encantada. I que sabia... Diu, saps més coses tu de la novel·la que jo, perquè jo ja me n'he oblidat. És que ella és així. Té molt sentit de l'humor. Que la història no és... L'obra de teatre no és una comèdia, però sí que té sentit de l'humor, perquè ella té un punt irònic bastant interessant. I aleshores va dir, doncs, quan ja em direu quan l'estreneu. I va venir a l'estrena.
12: No va venir als assajos, allò de...
14: No. Va dir, potser vindré un dia als assajos. I li vam dir, doncs vine. Bueno, és que no tinc temps.
12: I punt.
13: Però això és una meravella, també.
14: És meravellosa.
13: Perquè saps els autors que és allò de ni, saps? I allò confia.
14: No, però ella és entusiasta.
10: I què és el més complicat de portar un text així? En fi, tot aquest cúmul de dades, d'informació, perquè al final és el trencaclosques, no?, que vosaltres presenteu al públic perquè l'acabem de construir, no?, aquesta història que és la història petita de la família, petita entre cometes, i la història gran del nostre país, no?
13: Aquí la Mercè diria, molta lletra. A veure, a nivell teatral hi ha una cosa molt complicada perquè els actors estem acostumats a tenir un trànsit emocional. Saps què dius? Quin passa això? No sé què. I la lletra és com afegitó. O sigui, tu llegeixes el text i dius, val, anirà per aquí. I tu, quan estudies, ja tens com un coixí que t'acompanya. En aquesta obra ha sigut molt complicat perquè no hi ha realment un coixí, perquè és dades, emocions... Això per la part de la Mercè. En el meu cas, jo sóc com el mirall que té la Mercè per dir-li no et passis i donar informació per fer avançar l'acció. I en aquest sentit, és una cosa que ha anat sortint molt amb la relació que jo tinc amb la Mercè i que la Magda ens ha fet tenir. I la complicació justament ha estat la que no sembla que ha de ser, que és no tenir coixí emocional, saps? I al final és cada funció, i cada vegada més, amb la Mercè, és establir un vincle que la novel·la aparentment no hi és, que és de persona que té una cosa i mirall.
14: Sí, perquè hi ha com dues línies dramàtiques, no? La de la novel·la i la relació d'elles dues, que és inventada. Perquè existeix aquesta cunyada, la novel·la.
13: Però no està bé.
14: Però,
13: no està, sí.
14: Efectivament, no té una relació, diguéssim, emocional o contínua amb ella. I, en canvi, aquí s'han construït com dues línies dramàtiques.
10: El que dèiem abans, en aquesta història es fa un repàs a la història del país, l'exili, la resistència republicana, els maquis...

0: Perquè no es queda tan lluny com em sembla, eh? La Mercè explicava que el seu pare va estar en un camp de concentració i que no en va parlar mai.
1: Sí,
2: la història de la Mercè és impressionant. La Mercè, eh?
0: Mercè, no, Arana.
2: La Mercè Aranega.
0: Sí, sí, l'actriu, la persona.
2: La seva història, no sabeu el que és. No sabeu el que és. No sabeu el que és.
0: Bueno, ella ho ha anat explicant.
1: Ella va néixer a Argentina.
2: Però a part que no és només el que va passar, sinó les conseqüències. Perquè quan passa una cosa, dius, mira, està passant. Però després, al cap de... No 5 anys, no. Al cap de 10, 15, 20... Tot el que passa a la seva família és impressionant, però i t'acaben les llàgrimes.
1: Sí, és
2: perquè
1: que...
2: Perquè deixa una marca i totes les conseqüències que pot passar amb això, saps?
1: És que moltes famílies estan tocades i silenciades, no?, en aquest sentit.
0: Bueno, una manera d'avançar, també, no? Sí, és a dir, de sobreviure.
3: Bueno, és el teu personatge, clar. No?, d'oblidar, sí, per oblidar. Tirar endavant.
2: Sí. Sí, el que passa és que jo sempre els ho dic, la Carme Riera, que jo segueixo dient, és molt intel·ligent, a part que, clar, ella fa literatura, aleshores amb la literatura pots posar moltes paraules. Amb el teatre, quan escrius escriptura dramàtica, n'hi ha menys.
1: Oi? Hi ha més acció.
2: Exacte. I nosaltres tenim la sort, perquè vam fer un anunci que allò de el llenguatge literari mola, també, és que és veritat, mola. Sí. Clar, ella té molt espai. I el meu personatge que diu, que ve d'Argentina, diu allò, la teràpia d'oblidar com a camí per seguir endavant. Però la Carme Riera posa tot el temps verbs de intentava oblidar, intentava de fugir. O sigui, no
3: és una sentència,
2: exacte,
3: sinó que és això, un intent.
2: O sigui, és com una teràpia per dir tirem endavant, però és un intent. I sempre ho posa molt, la Carme Riera posa molt intentar de fugir, potser, el potser, tot el temps. Jo penso que mai. Ara, una intenció de... Mira, Màxim, vam ser enemics, però ara fem un intent. Però allò va quedar, aquella brega, aquella... Saps? Allò, sí, sí. Allò queda.
1: Sí, sí. Més a l'obra es diu una cosa que jo crec que és molt important, que la dius tu, no? Quan parles dels maquis...
2: El darrer intent desesperat.
1: Clar, és el darrer intent desesperat de matar o descobrir i treure fora l'únic feixisme europeu que no ha estat mai jutjat. És l'únic que no ha estat mai jutjat, el feixisme franquista.
2: L'únic.
1: I per això ara som on som. I amb això vull dir moltes coses, no? Sobretot, o sigui, la inconsciència, no? Per exemple, dels joves, no? Que això que diuen que molts joves estan... que el feixisme no és res, que el feminisme no sé què... Crec que té a veure amb la falta de jutjar el feixisme. De netejar.
2: I no tant això, sinó amb totes les estructures d'estat, que ara en tot el que ens caurà a sobre. Amb tot el que està passant allò... Oi, vosaltres que esteu informats? Amb tot el que ve a sobre, saps què dius? Estructures d'estat que no s'han netejat.
1: Clar, que no s'han netejat.
2: I hi ha uns vicis, hi ha unes coses que dius, en sèrio?
0: Bueno.
4: Com remuntem això que és diumenge,
0: no? Sí, sí, no.
3: No, parlant, no,
0: parlant. Tota la vida és això, també. Vull dir que... Bueno, doncs vinga, poso un altre to, si voleu. En aquesta hora apareixen cares conegudes, des de Josep Pla, Maria Casares, Albert Camus, que ha aparegut abans, molt referents d'aquella època. Va, en quin d'aquests o algun altre referent històric us hagués agradat fer un cafè com el que vas fer tu amb la senyora Carme Riera?
2: Ho tenim claríssim, Magda.
1: No.
2: Ho tenim claríssim.
3: Aneu en pack.
1: No, jo prefereixo el Humphrey Bogart, eh?
2: No.
1: Sí,
2: no,
1: el camí.
2: És que jo no sé anglès.
0: Deixa'm que s'esplayi. No, Magda, pensava... per què? Humphrey Bogart, per què?
1: No, jo pensava que tu diries un altre.
2: No, jo diria que a mi.
1: Saps qui? El Carrillo i el Semprún. El Semprún, cada vegada que surt el Semprún, que és molt guau.
0: A veure, però això depèn de la motivació del cafè, no? Imagino.
1: El camí, el que passa que el camí era un perill, perquè fas un cafè amb ell i acabes al llit. I llavors no pot ser.
0: Però ell no m'ho era tan mujeriego com es diu a l'obra?
2: Sí.
0: Aquest
1: home? No, una cosa exagerada. No.
0: Sí.
1: Però la cosa... tenia un potencial...
4: Que problema endavant.
2: Però es veu que anava molt en compte no deixar prenyada la gent. I això
3: bueno,
2: ja...
3: Bueno,
2: vull dir, un preservatiu allà hi havia?
1: No sé jo.
2: Jo m'ho crec, això, tu no.
1: Deia que follar amb una dona era el mateix que prendre's una copa.
2: Jo m'agrada
0: això. Això deia ella,
2: sí,
0: el camí.
2: Per diumenge,
0: no?
2: Per
0: Nobel de literatura.
1: Sí. Volia el diumenge, no?
2: De diumenge?
4: Sí. Perdoneu, perdoneu.
0: Sembla més Sabadete, ara, eh?
2: I a sobre es posa sembla un preservatiu. Perquè...
3: Ho té tot, ho té tot.
2: Avançadíssim, aquest senyor, el Premi Nobel, què més vols?
3: Visionari, Antonio.
2: Total.
1: No, realment va ser un senyor molt interessant en tots els sentits, eh? Perquè justament tot el que va fer pels exiliats i tot el que va fer per recolzar
2: total
1: els que estaven a fora lluitant perquè allò desaparegués.
2: És que ell va tocar fondo. Jo recordo que era d'una mare i una àvia analfabetes. Hola, què tal, eh?
1: Menorquina.
2: Menorquines.
1: L'àvia menorquina.
2: Oh. Sí, sí. Bueno, i sí, però eren analfabets.
0: Emigrats al Ger, no?
1: Sí, emigrats al Ger.
2: I la mare tenia problemes, o sigui, era mig sordomuda. O sigui, perquè veieu el calibre d'aquesta persona. Mm-hmm. És Premi Nobel en totes les obres que té, amb una educació que, o sigui, se'n va al Ger i després quan torna a França és un... allò està... és un denigrat, perquè
1: va ser futbolista, també.
2: Li encantava. Li encantava el futbol. Sí, sí. Es va lesionar i per
1: futbolista.
2: Això no va... s'hagués dedicat al futbol professional.
3: Sí.
2: No, però vinc a dir, de mare i àvia analfabetes.
0: Sí, sí.
2: Molt fort. Molt fort.
0: La pena és que...
1: Ens agrada, va, és igual.
0: La pena és això, que va morir molt jove, sí, amb accident de trànsit.
1: Per tant... Bueno, amb accident de trànsit. A l'obra no queda clar si era un accident de trànsit.
2: Hi ha un interrogant que podria ser un atemptat.
0: Investigarem. O tornarem a anar a veure a la meitat de l'ànima a la sala Atrio.
1: No ho saben,
0: En qualsevol cas, seríem en camí i una mica amb en Humphrey Bogart, que ballaríeu el bolero.

0: perquè li han dado aquest meneíto, mola molt.
1: D'aquesta veu rient, expliqueu que els oients no...
0: Aquest meneíto de mínims està molt bé.
1: És de tornar a Mariona, que ha fet una coreo boníssima.
2: Aquí surt la taula.
0: La Mariona s'ha emocionat. La Mariona ha mogut allò, les clavícules, i ens ha fascinat i seduït alhora.
2: Teatre.
1: Dos minuts per parlar de la... Com en diu l'Oriol Puigtauler?
2: Novel·litis.
1: La novel·litis al teatre.
3: Ah, sí, vale.
2: Ah, mira.
1: Un subjecte polèmic, segons com, de vegades, no? S'adapten masses novel·les al teatre català, com aquesta de la Carme Riera? No, jo pregunto.
3: Tu creus?
1: Jo pregunto. Home, unes quantes,
3: sí. Per què no? En cinema no s'adapten novel·les així? A mogollón? Per què no?
0: Ai, que, oh, ai, ai, no, no. Màxim, amb l'església estupat,
3: estupat en l'església. Oi que tu fas la ràdio com et sembla? Doncs pues nosaltres fem el teatre com et sembla.
2: Digues-ho, reina.
0: Ximpo.
1: I ja està.
3: És que jo trobo novel·litis. Bueno, no sé. Per què novel·litis? Per què? Jo he fet de tot, he fet clàssics, he fet molts autors catalans.
0: Poesia.
3: Molts autores. Per què no novel·la?
2: Això és una mica com si critiquéssim el cine perquè està fet de fotografia, no?
3: És que no ho entenc. Són històries. Si hi ha una història interessant, per què no explicar-la en teatre? Això de la novel·lita jo trobo una mica tonto.
0: Jo penso que ell, perquè l'Oriol és més postdramàtic.
2: Bueno, no, i perquè perdona. Hi ha com aquesta reivindicació dels dramaturgs i la reivindicació de la feina dels dramaturgs que si en tenim
1: clar, tants, i del text teatral,
2: que a vegades també anar recuperant novel·les està molt bé, però que també te les pots llegir, encara que molt bé les adaptacions al teatre, però el TNC, la nova temporada, coincideixen la Mercè Rodoreda, la Carme Laforé, Montserrat Roig, que és la que faràs tu, no?
3: Sí, justament.
2: Sí. Però vull dir que
0: la Mercè Rodoreda és una obra de teatre, eh? I és preciosa, que em fa una ràbia.
1: Que també va fer teatre, sí, va escriure teatre.
0: Sí. Aquesta obra és...
1: Poquet i
0: el Maniquí, l'Hostal de les
3: Camèlies... El Maniquí el van fer el Nacional fa molts anys.
0: I l'Hostal de les Camèlies, per mi, és que dius Portacelli. Jo la volia fer, aquesta obra. Jo la volia fer. És una de les més preferides.
2: Ah, però tu estàs agafada per l'Alberta Ríos, no, ara? Aviat? O no? Et veurem...
0: Ah, bueno, aviat. Jo ara estaré a l'atur després d'això. O he donat el currículum a un hotel de Mallorca per anar a fer de Kelly. Sí, és així. És molt precària, aquesta situació.
1: Antònia, això ho dius en sèrio?
0: Sí, però el dia 1...
1: Home, sí, sí.
0: No, t'ho dic en sèrio. Sí, però el dia 1 anem, em fa molt riure, estem nominats als Max amb l'Albert Ribas d'Opereta Imaginària i anem en furgoneta, perquè no tenim diners.
1: Fins a Mèrida!
0: No, hem aconseguit vindre en furgoneta. Que jo vaig dir a l'Albert, jo no em veig perquè jo em perdo. Allà amb la Carlota, a Subirós, un dia vam anar a Cardedeu a casa de l'Oriol Genís i ens vam perdre. Jo li vaig dir, jo no em veig. I he aconseguit anar fins a Madrid amb tren i allà agafarem uns cotxes, perquè és mig camí, i estem nominats als Max. Però vull dir, però això és així, i cap problema. És una professió molt precària. I és així, i estem acostumats.
1: Fixa't que hem tancat el cercle, que hem començat parlant d'això, no? Dels petits teatres, sí. del menú d'arròs, i tot això. En fi, que ompliu els teatres perquè aquesta adaptació, en fi, com tot el teatre que es fa aquí, val molt la pena. Doncs res, moltíssima sort, moltíssimes gràcies. Magda Puyo, directora, Antònia Jaume.
0: Moltes gràcies,
1: la meitat
0: Màxim.
1: De l'ànima a l'Àtrium.
0: Gràcies.
1: Vinga, seguim amb Mariona Borrull, a Terra Dí.

0: tot és comèdia.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
2: l'Auditori.
1: I per anar de museu, concert i espectacle,
2: l'Auditori.
1: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
3: Que veus la nit de Sant Joan.
4: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
5: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
6: Una sèrie de Letizia Dolera, Premi Ondas 2025.
7: Què li has fet a la meva filla?
8: No, fill, no pot pagar això.
6: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
9: En punt 2:15, aquí estem a la sèrie Ser Catalunya, el Tot és Comèdia, i ara amb Mariona Borrull, com dèiem, l'èxit espanyol i català al Festival de Cannes.

0: Festival de Cannes amb un gran titular. Bueno, se n'han escrit molt del premi a la millor direcció ex aequo, sí, per Los Cabis. A mi el que més m'ha agradat és Los Cabis es fan grans a Cannes, perquè ja no són aquells jovenets, no?
1: Que... És que ens costa de creure, però és la segona pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi després de La Llamada, el 2017.
0: I les sèries, no te les deixis.
1: Però,
0: han
1: clar,
0: fet unes quantes de sèries, ja.
1: Les sèries és un mitjà diferent i no estem parlant d'una pel·lícula d'aquesta categoria, d'aquesta envergadura. Mm. La Bola Negra és una pel·lícula que perfectament podrà competir als Oscars perquè té el que se'n diu en castellà hechuras, de gran indústria, en aquest cas de Hollywood. Els Javis van rebre ja ofertes de Hollywood fa uns anys després,
0: ah, sí?
1: de la Messias.
0: Ah, sí?
1: Sí, rere l'èxit de la sèrie es van començar a trucar des d'Estats Units, aviam si volien dirigir alguna pel·lícula. Mm. Ho fan molt sovint, això, eh? Els
0: bueno,
1: grans estudis.
0: Ara recordo que Glenn Close, que fa un petit paper a La Bola Negra, ells diuen que va ser la pròpia Glenn Close que els va escriure.
1: Els va escriure, o sigui, un correu electrònic.
0: Perquè va veure, crec, la Messias.
1: I
0: se'n va fer fan automàticament.
1: Sí, sí. Així que ells li van donar l'únic paper que tenien més o menys disponible, que era una espècie com de sòcies de Liam Gibson, d'aquest historiador hispànic. I sí, sí, té uns 5 minuts de pel·lícula amb l'Alana S. Portero, que són magnífics.
0: També fa un petit paper Penélope Cruz, que ha acompanyat durant tot aquest periple a Cannes, a Los Javis. Ahir plorava moco tendido.
1: Però
0: quan sentia...
1: Petit és pels minutatges, perquè l'envergadura d'aquest paper, ella fa de René, que és una acoplatista, a la línia, recorda més, una pel·lícula feta de tres línies temporals. Tenim d'una banda l'adaptació de La Bola Negra, amb l'obra de teatre de 4 pàgines que va poder escriure Lorca abans que el matessin.
0: De fet, inacabada.
1: Sí. Després tenim, el 1937, tenim una història d'amor estil El Paciente Inglés entre un soldat del bàndol republicà i un altre que és franquista, que són el Guitarrica de la Fuente i el Miguel.

0: Després tenim, al 1937, tenim una història d'amor estil El paciente inglés entre un soldat del bàndol republicà i un altre que és franquista, que són el guitarrista de La Fuente i el Miguel Bernardo, del Van Veure a Querer. I d'altra banda tenim el Carlos González, del 2017, que intenta retrobar-se amb la seva mare, amb qui té una relació supertòxica, ella és la Lola Dueñas, i no se'n surten. Doncs a la segona línia temporal, 1937, tenim a una cupletista, a la René, que seria com l'equivalent a la Ángela Molina de Les bicicletes són per al verano, per exemple, o a la Ana Belén de Ahí va. Sí? Ens entenem?
1: Sí. O sigui, personatges petits però icònics al final de la història del cinema.
0: I té un número de vodevil que és absolutament apassionant en el sentit que desperta passions. Va ser un número que a més ella va explicar...
1: Oh, lo de l'aneurisma.
0: Exacte. Li van comunicar just el dia que havia de gravar aquest número, més els Javis havien estat com cuidant-la perquè no es trobés amb els extras, perquè com l'impacte fos major, no? I realment se sentís més de veritat. Sí. I just aquell dia li van dir que estaven segurs els metges que tenia un aneurisma cerebral, de manera que ha fet aquesta escena que és... Potser et dic el paper de l'any, en general, dels repartiments espanyols és el paper de l'any, pensant-se que es moriria. Després li van dir que no, que era...
1: Per sort, mal, per sort.
0: És memorable, sort. Aquesta
1: molt
0: és la paraula.
1: No, ella diu que i tot això queda en el personatge.
0: I tant que sí, que, i
1: meravella.
0: Tant.
1: Doncs escoltem a Javier Calvo.
0: Vinga.
1: Emocionadíssims els dos ahir recollint el premi a millor direcció ex aequo, que no ho hem dit, amb el cineasta, el realitzador de Fatherland.
2: La bola negra es algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio que tenemos y que se hereda de generación en generación y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que arte, el cine, ayude a eso.
0: És que ja ho deia l'Antònia i la Magda, portem una bola negra a sobre que no desapareix, clar, no marxa. I per això és tan interessant fer una pel·lícula de tres temps, no? De manera que veiem com la homofòbia segueix absolutament viva i que no és un fantasma, que és una realitat amb la que convivim el dia a dia.
1: Sí, sí. Digue-li homofòbia, digue-li machisme, digue-li tantes
0: violència,
1: merdes aquestes,
0: violència.
1: No? Sí, sí. Bé, doncs, no és el premi més important, però ho és per nosaltres, no? El més important és la Palma d'Or, que ha tornat a aconseguir el director romanès, ho dic bé?
0: Christian Mungiu.
1: Vint anys després, amb aquesta història filmada a Noruega, què ens pots explicar de Fjords? Palma d'Or.
0: Fjord és una farsa, és a dir, és una pel·lícula que ve a proposar una tesi, una teoria social. Vol fer una fotografia del que passa ara mateix a Noruega. Noruega, recordem, el país més progressista del món, i quina és la relació que té ara mateix amb les comunitats més conservadores dins de la seva societat. En aquest cas, dos pares fonamentalistes cristians que tenen 5 fills i que els peguen a casa. Com castigues els teus fills, doncs ells els peguen. Què passa? Que quan se n'assabenten a l'escola, criden a serveis socials i a partir d'aquí comença una roda... Ho posarem entre parèntesi perquè no estic del tot d'acord. De tortura contra aquesta família, entre cometes, diferent.
1: És una família de romanesos emigrada a Noruega.
0: Efectivament. Ell, el pare, és Sebastian Stan, el Bucky de Marvel, o el Donald Trump de The Apprentice, i ella és Renata Reinsberg, que la vam conèixer la peor persona del món i a valor sentimental. Ella és noruega.
1: Clàudia fa que sí, chapó.
3: La millor.
1: La millor.
0: Està contenida, està continguda. Clar, fa de dona abnegada que té 5 fills i és fonamentalista religiosa.
3: Clar.
0: Vull dir que elaborem poquet. Es fa veure poc, aquesta... Ocupa poc espai, no?, que diuen. Però sí, llavors planteja un dilema que és fins a quin punt les societats progressistes també són violentes. Per mi és una falsa equidistància.
1: Bé, si voleu la llista de palmarès completa, doncs la trobeu fàcilment a Google i tal, premis del jurat, interpretacions sí que em vull aturar.
4: 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction?
1: Perquè gràcies a tu jo vaig veure Close, de Lucas Don, i em vaig gastar com 10 paquets de Kleenex, i és ara la torno a veure i em torno a emocionar una mica el que m'ha passat amb el tràiler de La Bola Negra. Quina gran pel·lícula de descoberta.
0: Et passarà el mateix amb Coward, la nova pel·lícula de Lucas Don. Que...
1: Amb dos protagonistes que han guanyat la millor actuació masculina.
0: Valentín Grosnik i Emmanuel Macchia, els dos soldats protagonistes de Coward...

0: Dos soldats que intenten que el seu amor no s'apagui en el front de la Primera Guerra Mundial amb tot l'horror que això comportava. I el coward protagonista, aquesta covardia, no?, que fa referència al títol, ens semblarà potser que és una qüestió bèl·lica, però no és en absolut una qüestió bèl·lica. És d'aquestes pel·lícules que té un interrogant final, un final obert, d'aquests que et deixa parlant una bona estona amb una cervesa al bar del cine. Per tant, l'esperem ben fort al cinema.
1: I esperem també veure ben fort la nova, no? És la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que també s'ha endut premi a Cannes.
2: El meu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
3: Jo ho vaig notar com electricitat.
1: Viva, que no viven. Que això és una altra pel·li.
0: Uau, hem fet un viatge 40 anys enrere.
1: Ara, estem modo diumenge ara.
0: Aina Clotet s'ha endut el Premi Revelació a millor actriu per Viva, i realment era el premi que li tocava. Aquest és el retrat d'un personatge que o tens una gran actriu darrere o no funciona en absolut. Una dona, una espècie com de Cleo, de 5 a 7, a qui diuen que el càncer de pit que va tenir podria haver continuat, malgrat l'operació, i que de cop i volta es troba davant del vertigen de he de viure-ho tot o em moriré. Que això sabem que és una cosa dolentíssima, perquè et porta a prendre les pitjors decisions possibles. I efectivament tenim les pitjors decisions possibles. Si heu vist Això no és Suècia, el to és molt semblant. I realment ens trobem una pel·lícula que té empac. Va agradar molt a la crítica internacional i a mi em dona esperances de veure què és el que fa a continuació. Aina Clotet, amb això, venia a més de respondre a Clara Roquet el 2021 amb Libertat. Per tant, tenim aquí un llegat de dones que passen per Setmana de la Crítica que...
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Aina Clotet, vine quan vulguis, el Tot és Comèdia. I què anava a dir? Home, bé, no?, la representació catalana aquest any a Cannes.
0: Superbé, superbé. Aviam, és que nosaltres pensem que estem de ressaqueta perquè l'any passat que si Romeria, que Cirat, però no, enguany hem batut rècords històrics. 7 pel·lícules catalanes, habitualment a Cannes n'hi havia un parell o 3 com a màxim. A finals dels 2010 vam tenir una molt bona temporada, no? Amb Beautiful, vam tenir L'Orfanato de Bayona, vam tenir una bona tongada de pel·lícules, però ara mateix és que els rècords són històrics. Des que es tenen dades, aquest ha estat l'any que més cine català hi ha hagut a Cannes. Faig una mini repassada,
1: sí, ràpidament,
0: tenim a la reusenca Maria Martínez Bayona, que ha fet una pel·lícula amb Rebeca Holly amb Gael García Bernal.
1: Que ningú s'ho explica, dius, va, una desconeguda.
0: Va marxar a Londres amb una beca i ha començat a fer indústria allà, com Jaume Claret. No, Jaume Claret Muixar, no. Jaume,
1: ja li arribarà.
0: El Jaume, el de la huèrfana, el Jaume Colell, no.
1: Busqueu també, Huguet,
0: sí,
1: tranquil·la.
0: Tot bé.
1: No pateixis.
0: The End of It, sobre un aristòcrata de 250 anys que de cop i volta es vol morir. Hi ha documentals, hi ha, per exemple, The Rehearsals for a Revolution, no?, que és una coproducció de Fast Ten Films. Faríem la llista, però és que és llarguíssima. La qüestió és que estem en un molt bon moment. Sembla que Elena Martín va començar amb Criatura, una ratxa de la que, pel que es veu, no marxarem aviat.
1: Doncs nosaltres hem d'anar marxant. Bé, no, encara queda programa. Tenim aquí Marta Cava amb els seus llibres. Doncs, Mariona, gràcies.
0: Moltes gràcies. De res.
1: Descansa.
0: Ai, sí.
1: Recupera't.
0: Una setmana de vacances. Merescudíssima.
1: I amb moltes ganes d'anar a veure totes aquestes pel·lícules.
0: Ai, sí. Doncs tornarem ben aviat. Màxim Castillo, Clàudia Arcarons.
4: Ja em digo.
0: Hòstia, és igual.
4: A dormir ja.
1: Sobreviuràs el diumenge.
0: Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
5: Tot és Comèdia.
6: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
7: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
6: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
5: Tot és Comèdia.

0: aquest temps.
1: I ara, per acabar el programa, Marta Cava, com estàs? Bon dia.
2: Molt bé.
1: Avui ens proposes un viatge a Xile, Xile...
2: Jo pronunciaré la castellana. Perquè,
1: Xile.
2: Sí, perquè, bueno, ho he escrit el guió a la manera catalana, però penso que els topònims s'han de mantenir en la llengua, tot i que costi a vegades de dir, però, bueno, Xile. Que, és una de les meves obsessions literàries.
1: Ara, t'anava
2: a dir. Sí, perquè tots tenen un fil en comú als llibres, que és que parlen de la dictadura.
1: Tots al voltant de Xile i de la dictadura d'en Pinochet.
3: Los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo.
1: Sobretot entretindràs en aquest, quan parles meravelles.
2: Sí, me'l vaig llegir, justament va sortir, diria que fa un any exacte, es diu Carrer Londres 38, l'autor és Philip Sands, l'edit Anagrama, i la traducció al català és de l'Ariadna Pous, i és un llibre que ja ho diu a la contracoberta, és un llibre que conté molts llibres, moltes històries, no sé ni per on començar a estirar, perquè són fils que es vas estirant i que connecten i que es troben i... Ens situem, val? Philip Sands, a part d'escriptor, que ja té uns quants llibres publicats, és advocat en dret internacional, val? Això és un tema important pel desenvolupament de la història, perquè hi ha un moment que ell acaba sent part de tot el que s'explica. Pinochet, segurament recordem que va ser jutjat, que és quan estava a Londres, estava ja gran, malalt, però una persona que aquí ho coneixem bé, per bé i per mal, que és Baltasar Garzón, va iniciar els tràmits per poder-lo denunciar i ser jutjat i va quedar impune. Va sortir en llibertat i va poder tornar a Xile, em penso. El cas és que s'explica, d'una banda, aquesta història, però després tornem a l'època de la dictadura, perquè Pinochet va acollir a una persona que era un nazi, que era Walter Rauf, segurament a ningú li sona, però va ser l'ideòleg de les cambres de gas.
1: Ostres.
2: És a dir, ell va crear com una mena de prototip de cambres de gas molt petites que després el règim nazi va decidir portar-lo a lo bèstia, que són les dutxes i les cambres de gas, que és com imaginem. Val? Ell va estar allà amagat durant la dictadura de Pinochet, en un perfil baix. La gent sabia, sospitaven que aquest senyor havia format part del règim nazi i treballava en una fàbrica on feien conserves de peix. Aquí ve la part de la història on jo vaig haver de tancar el llibre i vaig dir, necessito anar-me a fer una volta.
1: Quina,
2: perquè explica...
1: quina?
2: És que és millor la sorpresa, no? Perquè diguéssim que les seves idees les acaba aplicant en aquesta fàbrica i recordem que estem en dictadura. I aquí passa una cosa molt grossa que em va deixar, és que sense paraules.
1: Val? Llegirem el llibre, Carrer Londres 38, de Philip Sands.
2: Sí. Té un punt addictiu, és no ficció, l'autor en sap molt de dret internacional, de fet hi ha un moment que li proposen formar part de la defensa de Pinochet, però ell ho parla amb
1: això
2: la
1: és real,
2: seva...
1: Eh?
2: Sí.
1: És història. Parla...
2: Sí, no hi ha res de ficció aquí, és tot real, i s'ho pensa, ho comenta amb la dona, i diu, potser no és molt bona idea, i acaba a l'altra banda, i després s'explica una altra història que fan veure que dius, sort que no ho vam fer, perquè la família de la dona tenia una part implicada en un desaparegut, etc. També una cosa que m'agrada molt és que s'explica bé que el tema de els desapareguts es consideren tortures. Per què? Tortura no per la persona desapareguda, sinó
4: família,
2: pels familiars, perquè estan patint, no? I això s'explica molt bé. I és això, no? Que entrecreua, Carrer Londres 38 era un dels centres on es portaven detinguts i es torturava, allà a Xile, i després s'explica tot el tema aquest del general nazi i el judici a Pinochet. Són moltes històries, moltes.
1: Un llibre molt recomanable, el Carrer Londres 38. Seguim de viatge a Xile.

0: humanidad.
1: I ens situem al sur de l'Alameda.
2: Això és una novel·la juvenil, però ja sabeu que la bona literatura infantil i juvenil no té edat, la pot llegir qualsevol persona de l'edat que tingui. Està escrit per Lola Larra i està il·lustrat per Vicente Reina Montes i l'edita l'editorial Ecaré, que és una editorial que està mig camí entre Barcelona i Xile. De fet, porta un altre llibre després, que també és d'Ecaré, que és una editorial especialitzada en infantil i juvenil. Jo me'l vaig llegir fa molts anys, em va agradar moltíssim. I ara, quan preparava la secció, dic, me l'he de tornar a llegir. I és magnífic, val? El protagonista és el Nicolás, que és un noi, és adolescent, val? I aquí sí que agafa la història real de... Suposo que recordeu que durant molt de temps, o cada X temps és notícia de protestes estudiantils a Xile per reclamar millores a l'educació, igual que estem aquí també una miqueta. Doncs em sembla que aquestes es situen a principis de 2000 i és un nen que decideix participar en una tancada que es fa al seu institut per protestar. No tant pels ideals, sinó perquè hi participa una noia que li agrada. Però a poc a poc...
3: També és una gran manera de començar, no?
2: Exacte.
3: A reivindicar-te.
2: Ell és com molt neutral, no? De dir, ostres, sí, és important, però bueno, és una manera d'acostar-me a aquesta noia. Però decideix portar un diari, comença a escriure què passa, no? I què veu, com actua, com s'organitzen i tot plegat. Unes coses estranyes que comencen a passar, no? Perquè els hi comença a aparèixer menjar en comptes de desaparèixer. I a poc a poc, un dia, un company seu li diu, ostres, he trobat els teus pares en uns diaris antics. I ell mateix ni sabia que els seus pares havien participat a les protestes estudiantils dels 80 durant la dictadura. Que clar, diu, el mateix company diu, no es poden comparar perquè ja, a més de reclamar millores educatives, havien de reclamar on eren els desapareguts i que apareixin les morts, no? I a partir d'aquí també s'explica que hi havia un company amic dels pares que havia desaparegut, una mestra que van depurar... És un llibre que està mig camí entre la novel·la i el còmic. Realment és una història molt emocionant.
1: La revolució que es farà des de l'amor, no?
2: Sí.
1: Però com és possible que aquestes alçades de la història no haguessis llegit res de... que no passa res, eh?
2: No,
1: Roberto Bolaño, que és un tòtem de la... no només de la literatura en espanyol, sinó universal. Doncs sempre una primera vegada, i aquesta és la primera vegada de la Marta Cava amb Roberto Bolaño.
4: Yo recuerdo que hay un momento el 11 de septiembre en donde yo estoy esperando que me den armas para salir a luchar. Y escucho que Allende dice en su discurso, váyanse a sus casas, ya pasará el tiempo y volverá el hombre nuevo a caminar por las alamedas abiertas. Y a mí en ese momento me pareció algo terrible, casi una traición que nos hacía Allende cuando estábamos dispuestos a luchar por él. Solo los jóvenes, ¿eh? Y con el tiempo es una de las cosas que ennoblece Allende, el evitarnos la muerte, el aceptar la muerte para él mismo, pero evitárnosla a nosotros.
5: Gracias a la vida que me ha dado tanto.
1: Una mica llarga la declaració o el comentari en Roberto Bolaño, però
2: és important, no?, que ell estava allà i deia anem a defensar la democràcia, anem a defensar el país, i Allende no volia un bany de sang, que va acabar havent-hi, però ell acaba reconeixent va fer bé perquè si no és que haguessin mort moltíssimes persones, no? Clar, comentava també en una altra entrevista, diu, la gent de Xile no em reconeix com un escriptor xilè i la gent d'aquí de Catalunya em diu, no, tu ets xilè, no? I dius, com, jo ja no sé d'on sóc, no? Però, bueno, ell estava aquí afincat a Blanes i la seva obra... Em fa gràcia perquè acaben apareixent sempre referències a la línia R1, que jo també l'agafo i això sempre connecta bé.
1: Sí,
2: jo agafo el mateix tren que Roberto Bolaño, sempre queda bé explicar-ho. Però també és inevitable, no?, que no parli ni de la dictadura de Xile, ni de les altres dictadures que va haver a Llatinoamèrica, perquè jo parlaré d'un llibre, però ell també va escriure La literatura nazi en Amèrica i Estrella distante, que és una mena de díptic, que també em va llegir i em va flipar, que és un exercici també literari i una anada d'olla monumental de Bolaño, que em va fascinar, però jo volia centrar-me en Nocturno de Xile.
1: De què va, Nocturno?
2: És un paràgraf
1: com?
2: Molt llarg, és a dir, no hi ha capítols. Val, això us aviso perquè arribarà un moment que direu vull parar, però és que no hi ha ni punt ni a part, és tot seguit, val? I acaba amb una frase final que em va deixar de pedra. Sí, és un mossèn. Val?
1: És un soliloqui del mossèn.
2: És un mossèn que està febril, que està gran i està com començant a recordar allò que estàs, que no saps si estàs d'allò. Si vas creuant informacions, dades i records, i clar, hi ha un moment que és com una mica dispers, no?, aquest relat, i dius, què m'estàs explicant, Roberto Bolaño? Qui és aquest senyor? A més, era un crític literari i sacerdot de l'Opus que feia classes de marxisme als membres de la dictadura xilena perquè ells volien estar instruïts i ells eren molt literats, clar, dius, què m'estàs explicant? Després surt Neruda. Dius, què és això, no? I clar, quan arriba al final i deixa anar la frase final...
1: Podem llegir-la?
2: Sí, i després se desata la tormenta de mierda. Clar, ara la gent dirà...
1: I després se desata la tormenta de mierda.
2: I acaba així, que quan l'has llegit tot, ho entens. Dius, vale, vale. Diu,
1: això quin només exercici, ho pot fer un geni, acaba... eh?
2: Sí. I és això, no? Que parla molt també sobre la culpa, la complicitat... I m'agrada molt perquè desmunta aquell tòpic que els lectors som enormes persones i bellíssimes persones, quan aquí es demostra que els militars que van participar a la dictadura, sí, llegien molt.
1: Però no s'hi
2: sap. Sí, eren uns assassins, i ja està.
1: Ens queden un parell més de recomanacions al voltant de la literatura xilena, la dictadura...
2: Mireu, La Composición és un àlbum il·lustrat, és a dir, està pensat per canalla petita, però tornem-hi, ho pot llegir qualsevol persona de qualsevol edat. El va escriure l'escriptor xilè Antonio Escarmeta i està il·lustrat per Alfonso Ruano, i tornem-hi, és de l'editorial Ecaré. És un dels primers llibres il·lustrats que vaig llegir quan començava a iniciar-me en aquest món i vaig creure... em va fer enamorar de la literatura infantil i vaig considerar que, val, això pot ser una eina molt poderosa per explicar el món.
1: Per què?
2: Espera't, que t'explicaré de què va. El protagonista és el Pedro, és un nen que també li interessa el futbol i vol una pilota de les bones i, bueno, un dia a casa seva no li fan cas i és com... Estem per altres coses, no? Els seus pares es passen les nits amb la ràdio posada, ràdios clandestines. Clar, t'ho explica tot des de la visió d'un nen. Mm. Aquella visió de dir, no sé què estan fent els meus pares tot el dia a la ràdio. Clar. I el nen comença a veure que passen coses estranyes, no? Un dia, per exemple, uns militars s'enduen al pare d'un amic, saps allò que no els hi quadra? I què passa? Que un dia apareix un militar a l'escola i diu, mireu, m'heu de fer una redacció, que és la composició, que li diuen allà. La millor composició tindrà un premi. I clar, ell pensa, ja està, per fi puc aconseguir la meva pilota bona. Clar, i ell fa una redacció, que tu en principi no saps de què va, i al cap d'un temps els diu, bueno, no ha guanyat ningú de la vostra classe, però gràcies. I ho explica a casa. Diu, no, és que va venir un militar i ens va demanar que havíem de fer una redacció. Li diuen els pares, sobre què? Diu, sobre què fan els meus pares per la nit?
1: Oh!
2: I diu, què vas posar? I diu, no, si voleu us la llegeixo. I comença a llegir, i què fa? El fill explica que a casa seva a les nits es dediquen a jugar als escacs. Mm. Cosa que el pare diu, hauríem de comprar un joc d'escacs per si de cas.
3: Barres.
2: Sí, ja ho sé que us l'he explicat, jo us he fet spoiler, però feu-me el favor de llegir, perquè és que et quedes de pedra.
1: Quina
2: de
1: meravella.
2: Com el nen sembla un nen petit, però a la vegada és prou intel·ligent per no explicar què fan a casa seva.
1: No delatar els pares.
3: I sí. Té la pilota al final o no?
2: No, es queda sense pilota, pobre nen.
1: La composició. Va, i acabem amb Space Invaders, si això és un videojoc, sí. No? És aquest títol, Space Invaders?
2: Sí, a mi també em va sobtar, però té una miqueta de sentit, que no l'explicaré, però això està escrit per Nora Fernández, de l'editorial Minúscula, és un llibre molt, molt, molt, molt breu, i bàsicament també agafa una miqueta Esperit Bolaño de somni, realitat, records, coses... Saps? No saps ben bé què t'està explicant, està situat a l'època final de la dictadura de Pinochet, això seria ja 80, mitjans dels 80 cap als 90, i també són uns nens, no? El recurs dels nens per explicar allò, no? Sabem que està passant alguna cosa perquè els adults es comporten d'una manera molt estranya i fan coses estranyes i desapareixen adults i tot plegat, i juguen moltíssim amb això, no? I bàsicament és un grupet de nens que estan a l'escola, són amics, saben, per exemple, que hi ha una nena que el seu pare... Saben que treballa d'alguna cosa i que li falta una mà perquè va tenir un problema a la feina, perquè d'un explosiu... Clar, és allò que... Tu com a lector vas veient coses, tu vas interpretant, però veus que els nens no. Què passa? Que un dia d'aquesta colleta també segresten el pare d'un de la colla. No hi ha un enfrontament, diguéssim, però clar, de sobte tens una nena que el seu pare és militar i un nen de la mateixa colla que el seu pare l'han segrestat els militars i la nena ha de marxar. Tu aquí vas... És com un puzzle, no? Que tu vas trobant les peces i de sobte dius la història. Quan arribes al final, tot i ser molt breu i molt compacte, dius, vale, ara he fet el clic. Una altra manera d'explicar la dictadura.
1: Doncs,
2: molt intensa, eh?
1: No, Déu-n'hi-do, eh?
3: Estupendo.
1: I amb ganes de llegir-ho tot,
2: sí.
1: Francament. Marta Cabà, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Ens veiem aviat.
2: Sí, quan vulgueu. Com un chirigüe, pero allá se me murió y me
1: El control, Jordi Pou, Dani Puntí Prats. Acabem aquí dissabte. Anem de bolo, eh?
3: Ai, és veritat.
1: Anem a Banyoles.
3: A Banyoles, falta gent.
1: Al Museu Arqueològic la cosa va de mandíbules. I de molta cultura banyolina. Què diuen aquests? Seguiu-nos. A partir de la una estarem allà a Banyoles. Gràcies, Clàudia Canons.
3: A tu també.
1: Bona setmana. Adeu.

0: tot és comèdia. Ràdio Lleida, Cadena Ser.
1: Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Vine a Callesa. Concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
4: Ser empresaris de Ràdio Lleida celebra la cloenda de la temporada 2025-2026. Dimecres 27 de maig a les 9 del vespre al restaurant Baluart, a la Seu Vella de Lleida. Segueix-nos tots els dimecres a partir de les 11 del matí a Ràdio Lleida Ser Catalunya.
5: Amb el patrocini de Bon Àrea, Directe del Camp, Caixa Rural i l'Ajuntament de Lleida.
4: Col·labora Plus Fresc, des de 1929 al Súper de Lleida. El nou concessionari Lincoln Coulla-Mosa, a Lleida. Moventis, Autobusos de Lleida. El Consell Català de la Producció Integrada. Murprotec, tractament definitiu contra la humitat. Grup Assisum, autèntic ADN reconstructor. I el Centre Tècnic Ilerdense, l'Escola de Formació CTI de Lleida. Amb el suport del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. Amb gust de Lleida.
6: Quan el principal objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir-te una gamma de vehicles comercials encara més completa, amb la nova Toyota ProAce Max, la primera furgoneta comercial de mida gran de Toyota, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
7: T'esperem al nostre nou centre oficial Toyota Nai Motor al polígon industrial de la Creu del Batlle de Lleida.
0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
8: Macarena Berlín.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La cadena SER le sigue desgranando a esta hora el contenido de dos informes de la UDEF, de la Unidad Central de Delincuencia de la Policía Nacional, que conocemos desde anoche y en los que el juez se ha basado para imputar al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que está siendo investigado por tráfico de influencias y delitos relacionados. Isabel Vega, compañera de tribunales, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: En esos informes, Isa, se habla de la creación previa a la supuesta intervención de Zapatero en la trama de una empresa fuera de España, concretamente en las Islas Vírgenes, por parte de Julio Martínez, el empresario amigo de Zapatero que está en el centro de la presunta trama. De esto, hasta ahora no se sabía nada. También vamos a detallar en este informativo, Isa, qué elementos hay que impliquen directamente al expresidente o a su entorno.
2: Sí, porque como bien decía, son dos informes que desembocaron en la imputación de Zapatero, así que recogen la misma información que ya conocíamos por el auto del juez, pero con más lujo de detalles. Revela, por ejemplo, la lista de empresarios que Zapatero facilitó a su amigo Martínez como posibles clientes de la consultora, una gestión por la que se atribuye al expresidente un papel de dirección estratégica en el negocio, o que las conversaciones ajenas le sitúan reunido con el presidente de Plus Ultra para otro asunto en plena gestión del rescate. Pero también revela que Martínez ya tenía de antes una sociedad offshore en las Islas Vírgenes con inversiones de más de medio millón de euros, o que en la aerolínea eran conscientes de estar haciendo, decían, ilegalidades. Llegaron a sospechar, de hecho, que tenían un topo.
1: En el Partido Popular, que siguen pidiendo el fin del gobierno, no se bajan del hiperbolismo. De hecho, hoy Miguel Tellado sube la apuesta, tira de metáforas cinematográficas y aprovecha la vinculación con Venezuela de la supuesta trama para intentar relacionar al expresidente del gobierno con la violencia.
3: Quisieron hacernos creer que este socialismo se inspiraba en ese cervatillo sacado de una película de Disney y en realidad era una película de gángsters. ¿Sabéis qué diferencia a Pedro Sánchez de Alibaba? Que Alibaba solo tenía 40 ladrones y en el Partido Socialista hemos perdido la cuenta. Zapatero pasó de blanquear a Otegi a blanquear a Maduro y a Delcy Rodríguez. Y parece que también blanqueaba dinero. Dinero manchado de sangre, procedente de una dictadura.
1: Dinero manchado de sangre, dice el Partido Popular, que es el partido que aspira a gobernar España. En el PSOE, mientras, piden calma y, sobre todo, pruebas. De momento queda una investigación por delante, dice Patxi López, que vuelve a salir en defensa de Zapatero y trata de reducir su papel en esos documentos que hasta ahora hemos visto de la supuesta trama.
4: Una trama de Zapatero, ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero. Nosotros necesitamos pruebas, porque trama de Zapatero y Zapatero, conversaciones de Zapatero, muy poquitas. Y reuniones muy poquitas. Queremos ya que la justicia actúe como tiene que ser, haciendo justicia, investigando y poniendo pruebas.
1: Hasta ahora el Partido Popular y Vox no tienen números para presentar una moción de censura y el PNV ya ha dicho que con Vox ni a la vuelta de la esquina. En todo caso, Aitor Esteban, contundente, acaba de avisar desde un acto en Durango, en Vizcaya.
5: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
1: Del exterior, lo más destacado del día está en Oriente Próximo. Donald Trump asegura que el acuerdo con Irán está casi hecho y que se va a reabrir el estrecho de Hormuz, aunque no dice cuándo. Los iraníes, en todo caso, rebajan el anuncio del estadounidense. Carlos Sevilla, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Trump anunció que se están cerrando los flecos de un acuerdo con Irán que incluye la apertura del estrecho de Hormuz y hoy su secretario de Estado, Marco Rubio, ha asegurado que se han conseguido avances significativos, aunque no definitivos, en las negociaciones y que el objetivo final es que Irán no tenga armas nucleares. Según el medio estadounidense Axios, Teherán y Washington firmarían un memorando de entendimiento de 60 días de duración que contempla la apertura del estrecho, el desbloqueo de los puertos iraníes, una rebaja en las sanciones petroleras contra Irán o la suspensión de su programa de enriquecimiento de uranio. El régimen iraní dice que está abierto a firmar este memorando si Estados Unidos libera sus activos económicos ahora congelados, aunque ya avisa de que van a mantener el control sobre el estrecho.
0: Hora 14. Aida Bao.
1: Y en la redacción de informativos estamos recogiendo los sonidos de las movilizaciones que hemos visto hoy en al menos 4 ciudades españolas por la crisis de vivienda. Almudena Lopesino, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Aida. Manifestaciones en Teruel, Zaragoza, Badajoz y Madrid. Miles de personas clamando por la inasumible subida de los alquileres y la imposibilidad, sobre todo, de que los más jóvenes puedan comprar una casa. Señalan a las comunidades autónomas, que son las que tienen casi todas las competencias en materia de vivienda.
8: Es una locura, los precios de los alquileres están por las nubes.
9: Que los jóvenes hoy día
8: tengan que pagarse, tengan que ganar mínimo 2.000 euros. Para
7: las protestas seguirán hasta finales de mes en otros puntos de España. El día 30 se sumarán Murcia, Burgos y Logroño y el 31 será el turno de Valladolid. Las protestas continuarán también a lo largo del mes de junio.
1: Son los titulares de un domingo 24 de mayo de calor y de tormentas que pueden verse a partir de esta hora en la mitad norte de la península. Lorena Carramolino, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Luce el sol en la mayor parte del país con temperaturas que superan en muchos puntos los 30 grados. A esta hora 32 en Sevilla, 30 en Madrid o 25 en Barcelona. Esta tarde en Galicia una dana de aviso naranja por chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo. También aviso amarillo por lo mismo en Aragón, Asturias, Cantabria y Castilla y León.
1: Y en los deportes, final de la Euroliga de baloncesto, en fútbol el partido del Atlético de Madrid y jornada unificada en segunda división. Iria Vieira, buenas tardes.
10: Muy buenas, el Real Madrid busca conquistar hoy su 12ª Euroliga ante Olympiacos, la final en el Loaca a las 8. Además, en segunda división se juega la penúltima jornada a las 6:30 en la que el Deport puede conseguir el ascenso hoy mismo si gana ante el Valladolid. Y en Fórmula 1 se disputa la carrera del Gran Premio de Canadá a las 10 de la noche, carrera en la que Carlos Sainz saldrá 15º y Alonso 19º.
1: Empieza hora 14 en la cadena SER, 2 y 6 de la tarde, 1 y 6 en Canarias.
0: Hora 14 a Catalunya. Gemma Alegrí.
11: Bona tarda. El Barça i Barcelona ja preparen la festa de les campiones. Les blaugrana acaben d'aterrar a la capital catalana després de proclamar-se campiones d'Europa. Els aficionats, la festa i la seva ciutat ja les esperen. D'aquí unes hores, les campiones seran a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona per celebrar el títol amb l'afició. I si el Barça és la cara de la moneda, la creu és el Girona, que l'any que ve jugarà a segona divisió. Associacions de dones trans de les comarques gironines protesten pel crim masclista de dimarts passat a Figueres.
12: Estan atacant a Carlos per tres una dona, però el fet que ella també es dona, que és una persona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
11: Oriol Junqueras carrega contra el PSC i Junts. Tot i haver acordat els pressupostos aquesta setmana amb els socialistes, el líder d'Esquerra critica la falta d'ambició d'uns i la manca de responsabilitat dels altres, avui en una entrevista a La Vanguardia.
13: Perquè Esquerra Republicana encarna l'ambició i la responsabilitat que els hi manquen en el Partit Socialista i a Junts.
11: L'últim titular és pel temps, un dia amb temperatures altíssimes, Núria Saró.
14: La calor es queda aquesta pròxima setmana i, de fet, el mes de maig l'acomiadarem amb una setmana molt càlida, temperatures més pròpies d'estiu. I, de fet, fins i tot a finals de setmana el mercuri pujarà una mica més i a ponent es podrien fregar els 40 graus.
11: Després ho ampliem. Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem també amb Antoni Puntí Prats al control. Escolteu l'hora 14.
0: A la cadena SER i SER Catalunya... Hora 14, amb Gemma Alegrí.
11: El Barça ja prepara la festa d'aquesta tarda a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona després d'aixecar ahir a Oslo la quarta Champions de la seva història. Anna Palet, bona tarda.
15: Hola, què tal, Gemma?
11: A la celebració, que començarà amb l'arribada de les jugadores, hi haurà parlaments institucionals, a més d'actuacions musicals, Anna.
15: Les jugadores del Barça acaben d'aterrar a Barcelona després d'una llarga nit de celebració a Oslo i la festa continua perquè tots els culers estan citats a l'Avinguda Maria Cristina al costat de Plaça Espanya aquesta tarda a partir de les 6 amb actuació musical primer de Figaflaues i a partir de les 7 arribarà la plantilla al complet, totes les jugadores acompanyades del cos tècnic, dels representants institucionals, de la mascota Cat, com no podria ser d'una altra manera, i celebraran no només la quarta Champions sinó també el pòquer de títols d'una temporada que ja quedarà pel record i per la història.
11: Joan Tejedor, què tal, com estàs?
16: Bona tarda.
11: El Barça va fer, sobretot, una molt bona segona part i va acabar aixecant la copa.
16: L'efectivitat de la segona part va ser la clau perquè el Barça aconseguís la quarta Champions femenina de la seva història amb dos doblets de la Pichichi de la competició Eva Pallor i de Salma Parayuelo després d'un primer temps igualat entre dos equips amb una idea de futbol similar de dos entrenadors que es coneixen molt bé i en què els dos conjunts van disposar d'ocasions clares per avançar-se al marcador. A l'inici d'una segona part que seguia pel mateix camí, Pallor va obrir la llauna en una transició i la mateixa polonesa va fer el segon a porta buida després d'un rondo del Barça dins l'àrea rival. La portera Catacoll va aparèixer per fer aturades salvadores de molt de mèrit abans i sobretot després dels dos gols i el temps afegit. Salma, primer amb una canonada i després amb un contra un, va posar el segell al 4-0 i el títol. La primera Champions de Pere Romeu com a primer entrenador, que igual que els seus últims predecessors, l'ha guanyat a la segona final que dirigeix.
17: Hem entrat molt bé la segona part, crec que la segona part hem sigut clarament superiors, i amb l'1-0 a favor hem jugat molt bé la resta de segona part. Així que que content, perquè crec que té molt, molt mèrit el que m'ha aconseguit.
16: Romeu es va atrevir a posar de titular amb només 18 anys Clara Serra Jordi, que jugava la seva primera final i podria haver estat l'última d'Alexia, tot i que la capitana, que acaba contracte, segueix sense voler eclipsar ni la final ni les celebracions amb la seva decisió.
18: Ja ho veureu.
16: La Champions que va aixecar Alexia al cel d'Oslo és, a més de la quarta de la història del Barça, el quart títol de la temporada i repeteix així el pòquer perfecte que només havia assolit el 2024.
11: I si el Barça femení és la cara, el Girona de Michel és la creu. L'equip jugarà l'any que ve a segona divisió després de no passar de l'empat ahir a Montilivi. Núria Vilamala, bona tarda.
19: Hola, Gemma, bona tarda. És un dia molt dur pel Girona, que ahir va viure una de les nits més complicades de la seva història amb aquest descens a segona divisió quatre temporades després. Els gironins necessitaven la victòria per continuar a primera, però no van poder passar de l'empat contra l'Elx. És un cop dur pel projecte del Girona, que la temporada passada estava jugant la Champions i que la temporada vinent estarà a segona divisió. Michel Sánchez, l'entrenador del Girona, estava molt tocat després del descens.
20: Por dentro tengo un vacío ahora muy grande, porque me siento muy irresponsable. Es un vacío muy grande el que te sientas responsable de algo que va a hacer daño a mucha gente. Eso es muy duro.
19: Veurem què acaba passant, Gemma, amb el futur de Michel. Sembla complicat que pugui continuar entrenant al Girona, però veurem què passa en els propers dies perquè hi ha moltes incògnites. El futur de Michel, el d'Estuani, però de moment Girona intenta assimilar el cop dur de tornar a segona divisió.
11: Gràcies, Núria. 2:11 de la tarda. Diverses associacions de dones trans empordaneses i de Girona s'han concentrat aquest migdia a la capital gironina per protestar pel feminicidi de dimarts passat a Figueres, Sergi López.
21: Les diferents portaveus asseguren que la violència contra les dones queda molt invisibilitzada quan es tracta d'una persona trans.
22: Que és una vergonya que dintre del segle XXI encara passin aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
23: També recordem a totes les persones que van passar per lo mateix, no? I que no se'ls ha pogut donar veu.
12: Estan atacant a cada 2 per 3 una dona, però el fet que ella també es dona, que és una persona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
21: Recordem que el jutge va enviar divendres a presó provisional comunicada i sense fiança el presumpte autor de l'homicidi. El crim es va produir a ganivetades al carrer i a plena llum del dia. La víctima era la seva exparella.
11: Aquest any a Catalunya, 3 dones han estat assassinades en mans d'homes. L'última, aquesta, dimarts passat a Figueres. Davant aquesta onada de violència contra les dones, hem volgut recordar les víctimes. Comencem a Ràdio Girona amb en Carles Couso.
24: L'Erika, o Kimberly, com es feia dir a les xarxes, era una noia de 32 anys. Era d'Honduras, va créixer a la Jonquera, on encara hi viuen els seus pares, altres familiars i bona part del seu cercle d'amistats. Des de feia un temps vivia en un pis ocupat al carrer de Sant Roc de Figueres. Dimarts, la seva exparella, l'Andrés Retxe, un home de 48 anys, la va assassinar a ganivetades en una plaça al centre de Figueres, a plena llum del dia. L'autor del crim ja va ser detingut diumenge per maltractament. Va provocar que l'Erika hagués d'anar a l'hospital. Dilluns al matí, ella va denunciar els fets. Es va celebrar un judici ràpid i es va condemnar Andrés Retxe a 6 mesos de presó i a un ordre d'allunyament. Aquella mateixa tarda, però, ell la torna a agredir i ella ha de tornar a l'hospital. Tenia ferides greus. La policia el torna a detenir i acaba una altra vegada a la garjola. Aquí ve el punt clau, perquè citen a l'Erika a declarar l'endemà al jutjat de guàrdia. Però com ha avançat la periodista Anna Ponsí, ella va al jutjat de violència de gènere, no al de guàrdia, tot i que està al mateix edifici, i el que consta, diu el TCJC, és que ella no compareix. Jutge i fiscal acorden deixar en llibertat Andrés Retxe. Hores després, cap a les 3 de la tarda de dimarts, assassina l'Erika.
11: El segon crim masclista de l'any va ser al maig, a Tortosa, on va ser assassinada una dona de 60 anys, Eva Hidalgo.
25: Dies abans de morir va estar ingressada a l'UCI de l'Hospital Verge de la Cinta. Els inicis es remunten al 8 de març, quan els Mossos van intervenir en un cas de maltractament en l'àmbit de la llar. Van detenir la parella com a presumpte autor, però la denúncia no va ser ratificada i l'individu va quedar en llibertat. 5 dies més tard es va presentar al centre hospitalari perquè la dona no es trobava bé. Inicialment no es va poder relacionar l'afectació amb una agressió, però es va detenir l'home per un delicte de temptativa d'homicidi i amb els antecedents el jutjat va decretar mesures cautelars. La víctima va estar ingressada en estat crític i va morir el dia 17 de març. Després d'investigar, es va decretar la detenció de l'home de 59 anys. Un cop l'informe forense va confirmar que la causa de la mort de la dona era compatible amb les lesions d'una agressió que s'hauria produït el mateix dia que ella va ingressar a l'hospital.
11: El de Figueres i el de Tortosa són crims masclistes, és a dir, crims en què un home mata la seva parella o exparella. El Departament d'Igualtat, però, té registrat un tercer feminicidi a Catalunya que va passar a finals d'abril a Barcelona, quan un home va matar la seva mare, de 92 anys, que estava ingressada en un centre sociosanitari del districte de Sant Andreu. Martí Oliver.
2: La dona, que com dius tenia 92 anys, estava ingressada al centre sociosanitari Isabel Roig i el fill de 67 anys el visitava regularment. El dia del crim va poder entrar al centre i a l'habitació amb una arma blanca per apunyalar la mare mortalment. Tot seguit va trucar al 112 per confessar el crim i es va quedar assegut a la sala d'espera mentre no arribaven els Mossos. Fa uns dies, el sindicat UGT va denunciar que havia pogut entrar al centre amb una arma blanca perquè no té personal de seguretat, tot i que sí que és veritat que per entrar has d'escanejar un codi QR. I tot i que l'home va al·legar que l'havia matat perquè no patís, el jutjat va enviar-lo a presó provisional.
11: Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. La sèrie de reportatges de Ser Catalunya, quan queda un any per les eleccions municipals, avui posem el focus en la immigració, un dels eixos centrals de la campanya. Precisament a Figueres, on fa temps que centra bona part del debat polític, Carles.
24: Figueres ha superat aquest any la xifra dels 50.000 habitants. A la capital de l'Alt Empordà hi conviuen més de 60 nacionalitats diferents. 15.000 habitants no tenen la nacionalitat espanyola. D'aquests, la gran majoria, més de 5.000, són del Marroc. L'Eliu Diaió és jurista i politòleg i investigador sobre racisme institucional i professor a la Universitat de Girona.
3: A cap rèdit electoral no hi ha cap necessitat de posar les seves preocupacions a l'agenda política.
24: La Núria Ramos és de la xarxa de suport de l'Empordà i d'Alma Mater i assegura que el problema a Figueres no és la immigració, sinó com es gestiona.
4: El problema és quan els recursos públics, els serveis públics, no es doten de més recursos humans o materials per poder fer front a l'arribada de més persones.
24: L'arribada accentuada d'aquests últims anys de migrants, admeten des de l'entitat, té conseqüències. Tensiona l'habitatge, els serveis socials i també la convivència.
4: Si no, el problema és quan no gestionem aquestes arribades amb tots els recursos necessaris perquè puguin, d'alguna manera, aquestes persones formar part de la nostra societat d'una manera cohesionada.
24: I el debat polític, argumenten, se centra en tipus i tipus d'immigrants.
4: A l'Alt Empordà està ple de persones alemanes, franceses, angleses, que venen aquí a jubilar-se, sí? I la gent no se'n queixa. I també col·lapsen els serveis.
24: I allò assenyala l'única manera, l'única via de combatre els discursos d'extrema dreta que ataquen la immigració.
3: L'única manera de combatre l'extrema dreta en el moment en el qual estem és anar a pal·liar les necessitats bàsiques de la gent.
24: Les entitats socials, a més, apunten al padró i l'ús polític que se n'està fent. I el politòleg avisa de cara a les municipals.
3: El dia de la votació, el dia de les eleccions, la gent que té clar que aquest discurs, o la gent que es pot veure seduïda per aquest discurs, entre la còpia i l'original, van cap a l'original.
24: Tot plegat en una ciutat, Figueres, que històricament i per la seva posició fronterera ha estat un poble d'acollida.
11: Per cert que a Barcelona, des de l'inici del procés de regularització de migrants, l'Ajuntament ha atès més de 47.000 persones. S'han tramitat prop de 30.000 certificats de vulnerabilitat i més de 2.000 persones ja han rebut assessorament jurídic sobre regularització. Marcos Ferrer.
5: Sí, també s'han emès 77.000 certificats d'empadronament i s'han repartit més de 17.000 torns d'atenció. A més, unes 2.000 persones han rebut assessorament jurídic específic per tramitar aquesta regularització. A partir de la setmana vinent, però, hi haurà canvis. Els tràmits es concentraran al pavelló 2 i al centre Miquel Bleach. A partir de dimarts, l'horari de les oficines serà de 8 del matí a 9:45 del vespre.
11: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, diu que al PSC li falta ambició i a Junts responsabilitat. En una entrevista avui a La Vanguardia, Junqueras ha defensat les bondats dels pressupostos catalans que s'aprovaran, Sergi, amb el suport dels republicans.
6: Sí, Oriol Junqueras opina que Esquerra Republicana està aportant a la política catalana l'ambició que sovint li falta al PSC i també la manca de responsabilitat que diu que li falta a Junts per Catalunya.
13: Perquè Esquerra Republicana encarna l'ambició i la responsabilitat que els hi manquen en el Partit Socialista i a Junts. Al Partit Socialista li manca ambició, molt sovint, i l'ha de posar Esquerra Republicana, i a Junts, malauradament, li manca responsabilitat respecte a allò que necessita el país, i bueno, ho ha de posar Esquerra Republicana.
21: Junqueras reconeix que el PSC sí que ha mostrat ambició a l'hora de pactar amb ells els pressupostos que seran bons pel país en àmbits com l'educació o en el control del Consorci de la Zona Franca. El líder d'Esquerra assegura que el seu partit no ha renunciat a la independència, però afegeix que no es pot renunciar en paral·lel a millorar la vida de les persones. I sobre el fins ara cap de files del partit al Congrés dels Diputats a Madrid, Oriol Junqueras diu que per ell, Gabriel Rufián és un excel·lent candidat, però assegura que Esquerra només es presenta a Catalunya.
11: També a La Vanguardia, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, diu que el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant en referència a la postura que hauria de tenir Junts quan el nou finançament català arribi al Congrés dels Diputats. Sobre aquest tema, en una entrevista al diari El País, la consellera d'Economia, Alicia Romero, insta Junts a facilitar el nou model de finançament i també a aprovar el FLA. Atenció a aquesta notícia. Els matrimonis davant de notari s'han duplicat en els darrers 5 anys a Catalunya. La saturació i les llargues esperes al registre civil, on els tràmits són gratuïts, estan impulsant any rere any l'augment d'aquestes cerimònies davant notari. Són dades del Col·legi Notarial de Catalunya que avui detallem a Ser Catalunya.
5: Pel menys 5 anys que els casaments davant de notari no paren de créixer a Catalunya. Si el 2021 se'n van celebrar poc més de 2.000, el 2025, per primera vegada, es va superar la barrera dels 4.000. Més enllà d'aquest augment, també s'ha disparat la tramitació d'expedients matrimonials, que han crescut més d'un 250% en els darrers 5 anys. Un creixement que coincideix amb l'entrada en vigor el 30 d'abril del 2021 de la possibilitat que els notaris puguin expedir aquests expedients.
1: Cada vegada més, l'opció del ciutadà és contraure matrimoni davant notari. Jo crec que potser els motius fonamentals són l'agilitat a l'hora de la tramitació i la celebració del matrimoni és pràcticament immediata.
5: És Raquel Iglesias, vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya, qui reconeix que els tràmits davant del notari són més àgils. Hi ha dues diferències principals entre casar-se davant de notari o fer-ho al registre civil. La primera és el cost. El casament davant de notari té un preu mitjà d'entre 500 i 600 euros. La segona és el temps d'espera. Mentre que amb un notari el tràmit es pot fer pràcticament de manera immediata, el registre civil i l'espera a Catalunya oscil·la entre els 6 mesos i un any.
1: Podem tramitar l'expedient matrimonial un dia i atorgar la celebració del matrimoni a l'endemà o la setmana vinent o quan ells ho consideren.
5: Els notaris reivindiquen, a més, la proximitat i el tracte personalitzat dels seus serveis.
11: Dues i 22 minuts de la tarda. Ens fixem ara en el cas de l'Eugènia, que quan va decidir casar-se amb la seva parella va xocar precisament amb la saturació i les llargues esperes al registre civil. El testimoni de l'Eugènia l'ha recollit la Susana Ruiz.
7: Després de 20 anys de relació, l'Eugènia i el seu company, que és de nacionalitat senegalesa, van decidir casar-se, però de seguida van topar amb un obstacle insalvable. Era impossible aconseguir cita al registre civil de Barcelona.
8: El único problema era conseguir una hora en el registro civil, que por lo que me dijeron allí en el registro, que como solo hay un registro civil para toda Barcelona, pues que era muy difícil. Total, que como la hora se consigue por internet, pues yo iba intentando cada día diferentes horas y siempre ponía que no había horas disponibles.
7: Una amiga li va suggerir que anés a un notari per fer més via.
8: Pedí hora a notarías, te asignan un notario. El notario me dio una hora y fui con todos los papeles.
7: I la parella ja té hora per casar-se el proper mes d'agost.
8: Tengo la hora, tengo los papeles y la única diferencia es que en el notario tú por estos trámites tienes que pagar pues unos 1.000 euros más o menos, a lo mejor un poquito menos, pero en el registro civil no pagas nada y te hacen ellos los trámites. Bueno, es la única diferencia. Y el problema era que, claro, si no conseguías la hora directamente en el registro civil, pues había que ir por notario.
7: L'alternativa era esperar-se fins a 4 anys, segons li van dir al propi registre civil.
11: 6 minuts i seran 2:15. A Osona, un motorista de 56 anys ha mort en una sortida de via.
21: La víctima era un home veí de Castellà del Vallès que, per causes que encara s'estan investigant, va sortir de la via mentre conduïa. L'avís de l'accident es va rebre ahir a 6:15 de la tarda. Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest any, 18 de les quals són motoristes.
11: A Badalona, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han detingut un dels 4 ocupants del vehicle que divendres passat a la nit van vestir un cotxe patrulla del dels Mossos. La policia continua buscant els altres tres sospitosos que van fugir a peu.
5: Un cotxe robat va embestir divendres a la nit un vehicle camuflat dels Mossos d'Esquadra a Badalona en un incident que va acabar amb els agents efectuant diversos trets. A l'interior del vehicle hi viatjaven quatre persones presumptament vinculades a un grup de taloners especialitzats en robatoris a l'interior de vehicles i camions estacionats en àrees de servei. Els agents van donar l'ordre d'aturar-se al vehicle sospitós, però els ocupants van reaccionar accelerant i embestint el cotxe policial. Va començar una breu persecució que va acabar amb un detingut.
11: 2 minuts i tornem.
0: Ràdio Lleida, Cadena SER.
9: Bienvenidos al mejor afterwork de la ciudad. Hoy solo good vibes. Pero un momento, me dicen que hay un coupé aparcado en la puerta.
10: Es un SUV.
9: Coupé.
10: SUV.
9: Bueno, el del SUV coupé, que lo mueva de la puerta.
14: Volkswagen Taigo, el SUV coupé.
15: Visita'ns a Dalbau Motor, concessionari oficial Volkswagen a Lleida, Grup Nayox.
18: Descripcions apassionades.
26: Continua el dia el Cardona, que està baixant d'una manera impressionant.
18: Informació rellevant.
26: Moment històric per l'esport català. Moment clau, primera medalla d'un català.
18: Entusiasme pel nostre ofici.
26: Esquia cap a la glòria més l'àlum, Oriol Cardona. Medalla d'or, Oriol Cardona.
18: Viu els èxits de l'esport català amb SER Catalunya.
27: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
28: l'Auditori.
27: I per anar de museu, concert i espectacle,
28: l'Auditori.
27: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
29: Que més la nit de Sant Joan.
30: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com acabar.
29: No pots anar a denunciar públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
31: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
32: Què li has fet a la meva filla?
33: El meu fill no pot pagar això.
31: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
34: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
35: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
34: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
11: Tres minuts i dos quarts de tres de la tarda. Avui és l'última jornada de l'Aplec del Cargol a Lleida, que s'ha convertit en una festa, Mercè Marc, que mou milions.
36: L'Aplec del Cargol, 45 edicions, que es resumeix una ciutat muntada en una setmana.
37: Seguretat privada dintre del recinte, neteja, repartiment de tots els aliments. Cada matí se porta el que les colles han demanat a peu de colla. La veritat és que és una miniciutat muntada en gairebé una setmana i desmuntada en gairebé dos o tres dies només, no?
36: Ferran Pedrics, que diu que es mou xifres espectaculars més enllà dels 124 colles, els 16.800 collistes i prop de 14 tones de cargol.
37: 80-90.000 euros en carns, més de 40.000 litres d'aigua, i tot són xifres que vamos, són molt espectaculars.
36: A Lleida, amb hotels plens.
37: Tenim preus d'hotel de Barcelona aquest cap de setmana, vull dir, estem parlant d'habitacions de 250-300 euros, que a Lleida això no es dona en la resta de l'any.
36: La FECOLL, que continua també treballant per aconseguir el reconeixement d'interès turístic internacional.
37: Tots amics, la gent coneix gent a les altres colles, hi ha molta relació entre colles, i realment aquest és l'esperit que fa que la pleca hagi perdurat i estiguem en el punt on estem, no? Que tothom vol entrar en una colla i tothom vol viure aquest ambient almenys alguna vegada, no?
11: Mentrestant, a Barcelona, qui s'ha acomiadat aquesta nit de la ciutat és Bad Bunny. El cantant puertorriqueny marxa de Barcelona després d'un altre concert multitudinari amb convidats VIP, en aquest cas l'actriu Úrsula Corberó i el youtuber Ibai Llanos. Avui ens queda només la previsió del temps. Ens espera calor i calor per molts dies. Núria Saró, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. I la calor ha arribat per quedar-se. Aquesta pròxima setmana serà molt càlida i, a més, haurem de parlar d'un repunt de les temperatures a finals de setmana i es podran veure els 40 graus a Ponent a finals de setmana. Calor sofocant. I són temperatures més pròpies d'estiu per acomiadar aquest mes de maig i també esperem tempestes d'estiu. Avui, aquesta tarda, especialment a la Val d'Aran i al llarg dels pròxims dies, els ruixats de tarda els tindrem especialment al Pirineu.
11: Gràcies, Núria. N'estarem pendents, sobretot, d'aquests 40 graus de temperatura a Ponent. Arribem amb la previsió meteorològica a 2:45 de la tarda, demà, a la mateixa hora, hora 14, amb Joan Bofill. Que tingueu una bona tarda i una bona setmana.

0: Ràdio Lleida, Cadena Ser.
1: Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia a Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
4: Ser empresaris de Ràdio Lleida celebra la cloenda de la temporada 2025-2026. Dimecres 27 de maig a les 9 del vespre al restaurant Baluart, a la Seu Vella de Lleida. Segueix-nos tots els dimecres a partir de les 11 del matí a Ràdio Lleida Ser Catalunya.
5: Amb el patrocini de Bon Àrea, Directe del Camp, Caixa Rural i l'Ajuntament de Lleida.
4: Col·labora Plus Fresc, des de 1929 al Súper de Lleida. El nou concessionari Lincoln Co. Llemosa, a Lleida. Moventis, Autobusos de Lleida. El Consell Català de la Producció Integrada. Murprotec, tractament definitiu contra la humitat. Grup Assisum, autèntic ADN reconstructor. I el Centre Tècnic Ilerdense, l'Escola de Formació CTI de Lleida. Amb el suport del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. Amb gust de Lleida.
6: Te hablamos a ti. Sí, a ti que vas.
7: Vamos a ir enseguida con la última hora. Vamos a estar...
6: Un paso por delante.
8: Así que gracias por venir y espero que disfrutéis una tarde de radio.
6: Que escuchas con nosotros la vida. Y sabes que si algo pasa...
9: Estamos a unos metros del agua, en este camino de cemento que separa el...
6: Está la SER.
10: ¡Arranca la vida!
6: Nuestros lemas han ido cambiando. Nuestros valores permanecen. Porque pase lo que pase,
11: la radio siempre estaba y siempre está.
6: Seguimos estando donde hay que estar. Cadena Ser, el poder de la conversación.